Vicent R que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes a una altra Sonora. Seguim a Ferreries en aquesta temporada i avui tenim en nosaltres en Pere Llés, nascut el 1937, i som a casa seva, en el menjador, asseguts, un capvespre. Com estàs, Pere? Tot bé?
2: Molt bé.
1: Quin és el primer record d'infància que te ve en ment?
2: El primer record és d'una misèria enorme. Record que quan jo era el major d'una família, aquí vaig tenir tres germans que van morir. Van morir de lo mateix, d'hemofília, que n'hi feien una pelada i perdien tota la sang. Jo vaig ser l'únic que em vaig salvar, van tenir tres germanes més. I les tres germanes van anar bé i patien molta, molta misèria. Mon pare feia de carreter, anava a Ciutadella, pues anava a cercar carbó pel camp, comprava carbó, el duia a Ferreries i el duia a vendre a Ciutadella. T'ho imagina't que és que podia guanyar aquest home. No feia per les bícies que es morien i patien molt, molt de fam. Això vaig tenir que en els 9 anys me van enviar a un lloc. No, jo no vaig anar a escola fins als 9 anys que me vaig llogar, quasi bé no havia anat a escola. I vaig anar allà uns quants anys, dos, no sé si ara els temps, no t'ho puc dir exacte, però un parell d'anys o so. Llavors el meu pare i ma mare van anar a Benimoti, criats del senyor, i ens vam endur tota la família, jo hi vaig anar. I allà va fer un pot de la família, perquè estàvem... Era completament misària.
1: I fins llavors, on vivíeu, els primers 9 anys aquests? On
2: vaig viure en el carrer de Forn, llavors es vaig anar al carrer Sant Bartomeu, darrere Can Seguí, i en aquest temps encara érem darrere Can Seguí.
1: I recordes qualque consell que te donés ton pare quan eres petit?
2: Sí, mon pare, no ho sé, jo... no sé si tenia gaire, vaig tenir, vull dir, no me'n record de molt de consell, perquè jo quasi bé no era el lot. Mon pare era carreter i me convidava a col·locar amb el carro, me feia anar a veure les bèsties a Sant Granot, coses d'aquestes, però així, certament no. Jo el que estava molt, perquè mon mare anava a fer feina perquè havien de menjar, estava molt a Casàvia Pericàs, i eren molt de fills, eren 11 fills, i me feien d'estalatjar, me feien fer coses i me feien d'estalatjar, i estava més a casa àvia que a casa nostra. Això és el record que jo tinc més de petit.
1: I com era sàvia?
2: Sàvia i l'avi eren encantadors. Jo l'avi me va marcar per ser sabater. Jo sempre volia ser sabater com l'avi. I ma mare no ho volia, perquè els sabaters patien molt de fam, i ja no, que n'hi havien patit prou nosaltres, que no volia que patiguessin més, i no me deixava fer de sabater. I per això me vaig llogar, supòs. I quan vam anar a Benimot, i vam fer uns quants anys, i llavors vaig fer feina amb el Conco Rafael, que era mestre de paret, que hi van anar als al·locs, vam fer la cova dels al·locs, la caseta aquella, vam fer un torrent i parets, i teníem... i mos va agafar la neu.
1: Com us movíeu en aquella època?
2: En velo. Una velo que era més dura, no tenien, no són com les velos d'ara, no. Eren velo aquí. I les carreteres pots comptar com anaven. No. I m'ho anàvem per la setmana allà baix, eh? Anàvem per la setmana. I m'hi pots comptar el pa com anava, per si tenies un tros de pa com eres, pel tros de pa que tenies. Era una vida bastant, bastant, bastant dura. I jo estava ben decidit que havia de saber que jo no hi havia. I va ser la neu qui em va acabar de decidir. Quan vaig venir de la neu, van venir per aquí i dic a ma mare, jo me presento a la mili, em faig voluntari i m'hi reganxaré i me faré militar de Xusquero. Ja n'hi ha prou de passar. I ma mare, perquè no volia que m'anara a la mili i fos militar, me va dir, no, fes de sabater. I jo vaig, llavors, vaig començar a fer de sabater a la fàbrica, que era el carrer, era una casa, era un saturrani, i feien, llavors, no era calçats ferreries ni era rúbrica, era sabatilles ferreries. I, bueno, i vaig començar a ensenyar-me, i fèiem xancletes i morunes, i me van ensenyar, i jo vaig seguir fent. I fins que van anar llavors els escalifrats, i ja van fer una sabateta més bona.
1: I com era la fàbrica en el principi?
2: Sí, la fàbrica en el principi era un saturlani, un segon pis, i en el saturlani fèiem feina un parell, i en Toni tenia l'oficina de vora nosaltres, i ser repuntadores, uns treballadors un parell dalt, d'altres porxo, i això era tot. I fèiem quatre, bueno, no era fàbrica, allò era quatre rebates. Fins jo ara l'any no me'n recordo exacte, però quan van fer la fàbrica al carrer Fred, que ara està derrumbada, que era, llavors es van fer calçades ferreries, i calçades ferreries fèiem ja una sabateta més bona, i després van posar una manovia i ja van començar, bueno, després, amb força d'anys, jo.
1: Les màquines, en el principi, com eren? Quines funcions feien? O ho fèieu tot a mà?
2: No, tot d'una, tot a mà. Tot, fins que no van estar a posar la manovia, era tot a mà. L'únic que hi havia era una màquina per fregar i una màquina per esfirar, però res més que eren dues màquines amb dues politges i rodes d'aquelles i ja estava. No era res de... No hi havia màquines, se feia tot a mà.
1: I l'ambient de feina, com el definiries?
2: Bueno, l'ambient de feina era... Allò era xauxa, perquè teníem... Jo me'n record que allà teníem tres banquetes, teníem un costat de salt aquí i fèiem feina, i cada un tenia un mosso, i li ajudava a anar fent viatge, i li posava curxo i tot això, quan sortien d'escola, però no, eren mossos de l'os i venien allà, vols comptar com anava. Això era el principi d'allà. I era xauxa tot, era tot xauxa. I per això sí, fèiem feina tot el dia, de sol a sol, dissabtes i tot, i venga. No hi havia horari, ni hi havia res, i sortíem a berenar a les Glorieta, i, bueno, tot ha canviat.
1: Que berenàveu?
2: Berenàvem un tros de pa i cosa, i per avall. No berenàvem.
1: I beure?
2: Beure.
1: Aigua?
2: Allà hi havia, jo ja no me'n recordo, però és que teníem un càntar i per avall. No hi havia... Ara... Aigua, sí, no, aigua d'aquesta, no, d'una cisterna, i prou, no bevíem. Quan estàvem, ara anaré un poc més enrere, quan estàvem a casa del carrer Fred, sols només no hi havia quarto de bany. Anàvem a pixar i cagant el torrentet. Pots comptar com anava. A sort així.
1: I recordes el canvi de fàbrica, quan es trasllada?
2: Sí, quan vam canviar de fàbrica va ser quan es va fer calçar ferreries i va començar, bueno, tot d'un érem els mateixos, érem 7 o 8, o això, i llavors es va començar a augmentar, van posar la manovia, i llavors ja van arribar a ser 60 o 70, i jo... En aquell moment ja llavors robava la feina, ajudava en Andreu, que era en Andreu, era el germà d'en Jaume Mascaró, i li ajudava si ell m'havia de mestir qualque cosa, i no sé què et tinc que dir més d'això.
1: I fins a quina edat hi vas estar fent
2: fins
1: feina?
2: Fins al 64.
1: Te vaig jubilar?
2: 64 vaig dir, home, vaig fer 45 anys de sabater.
3: Després eres encarregat.
2: Bueno, els darrers anys, quan es van separar, perquè va separar Calçats Ferreries, hi va haver Rúbrica i Calçats Ferreries, eren cosins, dues famílies de cosins, i es van separar. I jo me van conquistar per quedar aquí a Calçats Ferreries, a pesar de que en Jaume m'havia dit, m'havia insinuat d'anar allà, però em van obligar a quedar a Calçats Ferreries. No me van sortejar, perquè el personal de Calçats Ferreries el van sortejar, van fer dos grups, més o menys iguals, cada que pogués, si un tenia un qui fa una cosa, l'altre tenia qui fa l'altre, vull dir que pogués funcionar tots dos, això ho van fer molt bé, i les dues fàbriques van poder continuar fent feina. Jo no me van sortejar, vaig caure, i me van fer l'encarregat de calçar les ferreries, no? I, bueno, i vaig fer tots aquests anys fins que me vaig jubilar.
1: I en la fàbrica t'has implicat amb els canvis, diguéssim, les millores laborals i que hi hagués pues, cada vegada pues, unes condicions de feina que eren actualitzades, no? Com ho vas viure, tot el canvi, des de tota la història de la fàbrica?
2: Hombre, antes era una feina més com ho diria jo, més campatxana, més no sé com ho tinc que dir, més desenfadada, més sense tanta pressió. Llavors, quan va començar a obrir una mà novia, allò és pressió, perquè posen una màquina en marxa i la passa, i tu has de fer allò, si tens, hi havia tots els puestos, cada sabata que passava, cada un li havia de fer aquella cosa, i allò passava, i si tu anaves a veure, llavors havies de fer una espanteta més, i això ja és una pressió més alta. A pesar de que jo això, com obrer, no ho vaig veure, no ho vaig viure. Jo llavors ja m'encarregava, vull dir. Però reconec que quan fem feina a la banqueta, fem feina més hores, i més temps, i més dies, i el que vulguis. I, però no, fem, no, no era tan carregat com la mà novia. La mà novia avui et pot veure. Llavors, que el que feia llavors no es pot veure, però avui no en havia, ho poden veure el que és una mà novia.
1: I la teva joventut, com va ser? Com vas viure la joventut fora de la feina? Què feies?
2: La joventut estava més, perquè jo quan vaig començar a fer feina de calçat, va ser quan van començar amb ella, i la joventut més estava, la podien comptar tots dos junts, però va ser... Jo vaig tenir... Vaig anar a Acció Catòlica i va venir un capellanet jove, que aquí havia començat, que era més jove que jo, i vam fer una amistat loca i no, me va impregnar, i tota la vida l'he tingut dins. Vull dir, me va ser un model per jo. I nosaltres llavors vam tenir amb ella diverses xerrades i vam programar el casamor i tot això. Mos va casar i, bueno, i llavors se'n va anar molt i es va morir molt pres de càncer, molt jove se'n va morir. I això, ses de joventut, antes...
1: I què fèieu junts?
2: Amb ella?
1: En la teva pare, antes de casar-vos, què fèieu junts?
2: No, antes de casar-vos, per anar a festejar, havies d'anar a casa seva, i només un dimecres o el dissabte, i encara si anaves al cine, o havies de venir amb una sogra, o si... Jesús, això ni... No pot pensar avui en això. Però nosaltres, la joventut... No ho sé, no és com avui.
1: I amb els amics, amb el ranxo...
2: Amb els amics,
1: què fèieu?
2: Teníem un ranxo d'amics que eren un poc bèsties, a sort la veritat. No teníem res, perquè no teníem més que això, no hi havia... I sortíem i anàvem a fer una volta per la carretera i fèiem... Voltàvem per la carretera, voltàvem per la carretera, anàvem per d'altres collis, que hi havia un parell de lotes a fer-li qualque cançó, i què vols que et digui jo? No sé què et tinc que dir.
1: Quina cançó els hi cantàveu?
2: Ara no m'ho recordo. Sí, eh? Però que cantaven les mañanitas, no sé què, bueno, ja no m'ho recordo, això. Però, sí, el que teníem un qui va ser el sogre de Nando, i, bueno, un qui no volia que hi anés en sa filla seva i mos encalçava, i nosaltres anàvem cap a Sant Temp, coses d'aquestes.
1: I anàveu a altres pobles a vegades?
2: No. Jo no estava... Bueno, ara sí. Ara sí que... Primer, pots comptar. Jo ara hi vaig anar una vegada, perquè tenc una germana a Ciutadella, vaig anar una vegada o dues pues a fer una visita per Sant Joan, però jo no, havia anat mai, no he anat mai a Sant Joan. L'únic lloc que anàvem era Sant Cristòfol. Sant Cristòfol sí, que anàvem, perquè ella també anava. I, bueno, però era l'únic lloc que anàvem. Mercadal, ni l'O, ni això, no anàvem ni les festes.
1: Vaig jugar a futbol amb el Ferreries.
2: Sí.
1: I com era el camp de futbol al principi?
2: Tant contaré una de grossa ara. El camp, era un camp del camp, còdols i herba i ressargais i no hi havia res més. I les casetes, hi havia, si volíem dutxar molt, hi havia un pou al costat, hi havia de poar i anava dins el depòsit i mos dutxàvem amb aigua freda, pots comptar quan anava.
1: I els partits com anaven?
2: Bueno, segons quan, segons qui ens arbitava. Saps? Llavors, sí, anàvem... No hi havia campionat, llavors era... jugàvem a Ciutadella, o jugàvem a Calós, o jugàvem a Migjorn, o a Mercadal, però... Barades, qualque vegada n'hi havia. Sí.
1: I creus que jugàveu bé o malament?
2: Bueno, hi ha un escrit d'Antoni Camps, en el llibre d'Antoni Camps, que diu... Com és ara? Ai, ara no m'ho vindrà. Bueno, amb una paraula diu, aquests del dos no serveixen per res. Havien perdut un partit. No faran res. I llavors, al cap de dues setmanes, torna a fer una altra crònica d'un partit i diu, estos chicos prometen. Pues ara, la crònica del llibre d'Antoni Camps. Antoni Camps, cròniques d'aquest futbol. Però era cosa que escrivia ell per ell. No era res més, no, que això.
1: I teniu entrenador?
2: Sí, teníem un. Van tenir un una vegada que el vam de llevar. No el van llevar nosaltres, però m'ho volia fer córrer i nosaltres no volíem córrer gaire i mos encalçàvem un garrot. Pots comptar que on anava. Bueno, no te dic. Però entrenàvem una vegada cada setmana. Si no hi havia partit o com, però això de dies feners, això... Del camp de futbol, et tenc que recordar que el va comprar un que li diuen Cucu i en Cucu i en Menéndez van comprar el camp de futbol. Era una tanca de Sant Em i el van comprar i la volien per llaurar. I nosaltres no la volíem, i la qüestió que van posar unes barreres i van posar un candado. I no podia passar la gent, estava tancat i no podia passar la gent. I un ranxo, jo vaig ser un del ranxo, no ho havia dit mai, només ho sabia, bueno, ell de vegades ho han dit. Vam anar un vespre i vam rebassar les barreres i ens van anar a amagar. La guàrdia civil hi havia per tot i estava amagat un lloc i ningú se trobava. Tot el poble va anar en marxa. Però...
3: El poble
2: estava en nosaltres. Però...
1: Bueno, la gent no sabia que havíeu estat vosaltres?
2: Ningú ho sabia. Jo no ho vaig dir ni que nostre. Només ho sabia ella, que jo hi havia anat.
1: I però, quants éreu?
2: Eren quatre. Eren quatre o més. Els altres no els vull destapar. Bueno, no.
1: I a partir d'allà hi va haver camp.
2: Sí, llavors hi va haver prou problema, van anar a la federació, van venir aquí, perquè hi havia molt de remenat, llavors aquell temps, perquè policia i coses d'aquestes, i la qüestió que van remenar i va venir el president... De nacional, va venir a Balears i el van fer venir a Ferreries i la federació es va comprometre a comprar el camp i va comprar el camp i el va donar, el va posar en el club esportiu Ferreries. Llavors, passant els anys, el club Ferreries el va arreglar a l'Ajuntament perquè el fagués més gran i perquè se'n cuidàs del manteniment i això perquè el club no el podia mantenir. però vull dir que el camp va ser una lucha i, bueno, i altres coses que va per lucha-la. Però va ser una moguda de... la gent estava bastant, bastant... I... Lògic que també que ells el volguessin vendre per fer cases o per fer una altra cosa, lògic, però el poble també el volia per, com a esport, volia tenir camp.
1: I recordes com anàveu vestits quan jugàveu a aquesta època?
2: Si t'ha mostrat retratos, mare de Déu, quin calçonós, quan te'ls veus en els retratos te fas...
1: I les sabates com eren?
2: Les sabates me'n va fer una l'avi i ma mare, maleïta, no volia que jugara a futbol i va estar més maleïta. L'avi me tenia com una nineta jo i me va fer unes sabates a jugar a futbol i eren unes sabates i, bueno, eren com a ferro tot. No són coses d'avui que tot són guantes d'aquests que tenen el pau. Ja llavors més any vaig dur unes marques i coses d'aquestes i ni s'hi posaven de fortes, que era allò. Si t'embalava una puntada de peu a qualcú, mare de Déu, et deixava cruixit.
1: I tothom duia sabates de jugar a futbol?
2: Sí, o tothom duia sabates de jugar a futbol. Bueno, i llavors hi havia marques i coses d'aquestes i qualcú arribava més amunt i qualcú no.
1: I fins a quina edat vaig jugar?
2: No, fins a 20... Oh, 22, això, vaig de darrere perquè vaig tenir un derrame amb genoll que hi vaig anar molta estona engaixat i vaig darrere. Llavors, per això és que van agafar d'entrenador i entrenava. Vaig entrenar tots els lots d'aquests i equips i els juvenils i... Sí, hi havia els fills, llavors, i llavors també hi van fer un equip de dones, també me'l van fer entrenar de temporada i allò va acabar prest, també no.
1: I a quina edat te vas casar?
2: En els 26 anys.
1: I com vas conèixer la teva companya?
2: Bueno, com ens coneixíem tots. Anàvem a fer voltes per el carrer Nou, aquí en el carrer Nou, anàvem de Can Genera fins a l'escat de Cantó de Baix, que allà voltaven per amunt, i quan te'n vas una lotata que t'agradava, aquelles anaven amb el reixell, anaves a dir, puc fer venir a fer una volta, i bueno, és així, més o manco que comences la cosa. I això va. I llavors vaig anar a demanar entrada en el sogre.
1: I com va ser el dia aquest?
2: Un poc pelut, és demanant-li entrada en el sogre.
1: Jo el coneixies, en el sogre?
2: Sí, bueno, el coneixia de vista, però no ho havia ratllat mai. I jo per pa que tenia un amic i volia una lota de dalt la carretera i anava a demanar entrada i li deien que no. I jo vaig anar tres vegades i mai li deien que sí, no li deien que no, sempre li deien que no el volien a ell. I bueno, això eren coses d'aquell temps.
1: I en el teu cas, com va anar?
2: Molt bé, molt bé. Em van rebre molt bé i van anar encantats de la vida.
1: Ja anaven avisats?
2: Com?
1: Ja sabien que hi aniries i ja anaven avisats?
2: Bon, jo suport que sí, que ho sabíem, me devien veure qualque vegada que hi va a Portalet, allà a casa meva.
1: I ton pare i ta mare què te deien?
2: No me'n record, però el pare i ma mare no crec que em vagin dir res. No me'n record que mon pare i mon mare vagin posant res de sol.
1: A més d'en el futbol, quan t'has implicat en el poble de Ferreries?
2: Pues mira, quan mos van casar nosaltres, mos van casar molt clar, teníem molt clar perquè mos casàvem i que mos havia de comportar el casament. Van casar amb un compromís havien de fer feina per als altres, no havíem de mirar en els doblers, volíem tenir molt de lots, ens van posar que havíem de tenir lots i d'aquesta manera de pensar me va dur implica'm-me en totes les coses que me vaig implicar. Jo me va sortir, bueno, no sé, tot d'una, que hi havia fam, que no hi havia gaire cosa. Amb un grup 1 ens vam decidir d'anar a la cooperativa de l'O a veure si ho podíem anar a cursar aquí. I llavors hi havia quatre botiguetes que no hi havia res, i aquí vam d'una cooperativa que hi havia, bueno, i allò mos dua feina, controlar la cooperativa, anar amb les coses, anar a l'O, jo era el president i anava a casa amb anar a l'Ajuntament l'O, i aquí, i tot el que havien de dur, això, pots comptar el que implicava. A més, vaig ser dels pares de família, llavors. Llavors, també del Consell Parroquial. Llavors, quan van tenir el lot, la junta de... d'APAS. I teníem un lot baix i un lot d'alt, i vaig passar per tots dos, perquè no diguessin que era fa per un i que fa per l'altre.
1: En la política t'hi vas implicar?
2: En la política no m'hi vaig implicar. En la política, que era l'any 79, que van fer les eleccions, jo no era de cap partit, ni volia ser de cap partit. Va venir CDS, troques, o CDS, sí, d'en Suárez, i me van insistir que jo havia d'anar a la llista, que volien ser moderats i que volien venir. I jo li vaig dir, bueno, me posaven els 5... aquí no sortiré, i ja està, per estar en la llista vostra. I vaig anar a la llista i vaig treure el gordo que vaig sortir. Bueno, vaig treure el gordo.
1: I què vas fer?
2: Bueno, vaig anar allà per servir. No volia fer... Vaig ser el primer, perquè ja del principi no me va agradar. No me va agradar perquè quasi bé el primer que van fer va ser designació a la paga que havien de cobrar. Bueno, era una petita cosa, però jo vaig renunciar. I vaig dir que jo no volia cobrar, i me van dir que ho havia de cobrar i que si ho volia donar, i ho vaig donar a les entitats, llavors. Però jo vaig ser l'únic i no vaig voler cobrar. Que jo hi anava per fer per poble i per fer un servici en el poble. No hi anava per mica d'interès. I vaig fer els 4 anys. I en els 4 anys... anava a fer servici, me tenia de por, anava a cercar tot... les coses com estaven, me mirava que els que faltava, que no hi faltava, me'n cuidava de la festa de Sant Bartomeu, de servir el banquet, de reuar tot, de servir els músics, de fer aquestes coses. No anava a missa en medalleta perquè això no m'agradava, i jo, mentrestant, preocupava que estigués tot bé dels ajuntament. Me'n cuidava de la beguda i d'aquestes coses.
1: Com es vivia la festa de Sant Bartomeu en aquella època? Com es vivia? Quin ambient,
2: bueno,
1: ambient hi havia?
2: L'ambient, pots comptar, era menor que ara, però, bueno, la festa de Sant Bartomeu sempre hi ha hagut un bon ambient. Aquí, de Ciutadellanc, sempre n'han vingut molts. I Sant Bartomeu, en aquell temps, ja era important.
1: Tu vas viure un poc la primera vegada que va sortir una dona a Sant Bartomeu?
2: Sí, mare de Déu. I això fa 50 anys ara. I nosaltres en fa 61 que ens van casar. Ja anava a les tot. Ja no hi era, no per... No, jo l'any 40, l'any 40, l'any 70, fa 50 anys. No, devia ser en aquell temps. Jo ara no me'n recordo, ni siquiera li van dar importància. Me penso que sortia aquesta dona, ni molt manco. Jo no me'n record que dels ajuntaments ho hagin discutit gens en això.
1: Perquè no, era abans de...
2: No m'ha agradat la política, perquè ja tot d'un anava bé, però ja va començar que perquè era d'aquest o perquè era d'aquell, i jo això no m'ha agradat. I quan vaig acabar els 4 anys vaig dir vinga, no m'enredeu més, jo me'n vaig a casa i per avall.
1: I després, amb què més te vas implicar?
2: Bueno, vaig seguir amb el futbol, i vaig seguir amb l'escola, i...
4: Els grups, van fer grups.
2: Llavors van fer grups amb els equips de la Mare de Déu, de grup, van ser responsables de sector de Menorca, i això va anar passant els anys. Va arribar un moment que m'havia sortit, sortia prou, qui a casa nostra me van badallar massa atenció. No sortia per anar a un bar ni a un altre lloc, no sortia per coses d'aquestes. I un dia vaig arribar aquí i els al·lots estaven reunits baix i me van dir, han fet eleccions. I dic, no, i de que l'han fet, han fet i han sortit que tu quedis qualque vegada en nosaltres. I jo vaig dir prou. Ara, tant com vagi perdent, no m'agafaré ningú fins que hi hagi... fins que jo hagi... I ja no me vaig implicar més en coses del poble, ni en futbol, ni en res.
1: T'enyoraven, no?
2: Bueno, no ho sé, faltava, els hi faltava que jo els hi fagués més estones que nostra. I jo vaig dir prou.
1: I com vas viure la infància dels teus fills?
2: Llavors els vaig viure més.
1: Què fèieu?
2: Bueno, per exemple, els dissabtes i diumenges de matí per dins el llit hi havia gent per tot, amb barraques i davall de llençols i coses d'aquestes. I nosaltres també hem estat uns que mos ha agradat, no, com que no mos han dedicat a replegar, a fer feina per doblers, sinó els divendres vespre mos anàvem totes a principi d'estiu fins a allà, mos anàvem d'acampar, van anar a Macarella, van anar a Trabaluja, van anar a Zalocs, i mos anàvem els divendres de cap vespre, quan acabava la feina, i fins al diumenge vespre. I tots els al·lots allà, en tenda de campanya i a l'aire libre. I això va ser el nostre...
1: Quin ambient hi havia a Trabaluja?
2: Molt bo, molt bo. Hi havia camaraderia, camaraderia. Bueno, la gent es preocupava de que hi veig les coses bé, de faronet, de que no hi veig brutesa, de que no hi veig incendi, que va ser una pena que allò es llevés perquè era... Bueno, a nosaltres m'ho va saber molt de greu. Però bueno...
1: Quin tipus de celebracions fèieu a Trabaluja? Vosaltres i els vecins, no?
2: Festes, i mos trobaven, i comptaven rondades, i... Anàvem a pescar, també teníem una barqueta petita de calla i anàvem per Trabaluja, anàvem allà a pescar i a tirar xarxes, ara no poden anar a tirar xarxes. Llavors es tiràvem, anàvem cada dia, anàvem a tirar les xarxes allà.
1: Quines rondades comptàveu?
2: Les rondades es comptaven en cunyat, sí. En Joan Febrer. En Llorenç Febrer. Que ell és el que comptava les rondades. Teníem llibres d'aquests i cada vegada comptava les rondades. Com que nosaltres anàvem junts amb sa germana i, bueno, junts. Cada dut tenia una tenda, però a prop un de l'altre i sempre les balades han fet juntes. Tant a Trabaluja com a Macarella com a Zalocs.
1: I deixàveu la tenda tot l'estiu?
2: Tot l'estiu estava muntada. Començava la primavera o quan començava a fer un bon temps, posàvem la tenda i deixàvem tots els trastos allà dins i fins a final de setembre o això, que aquí aguantàvem.
1: Turistes en veieu?
2: Jo, com que un en devien veure, però des que hi ha avui no, de bons no n'hi havia gaire de turisme.
1: Com recorden els teus fills i filles a aquella època?
2: El petit me va dir, no fa molt, que és en Carles Petit, el petit em va dir, diu, me sap greu no posar tant els fills meus el que vosaltres m'ho vau dar amb les anades en tenda de campanya i això. I vaig dir que això, com ho recorda, mira, és un fet que és real.
1: I ara ho repetiries, si poguessis?
2: Jo sí. Mare de Déu, que per xalàvem nosaltres. No, estàvem allà encantats. Me'n recordo una vegada quin Mazzalots eren els Zalocs, això. Un dia vam partir i van anar a treure les xarxes, van fer les xarxes, llavors van anar als Serrans, teníem soroll, van treure soroll, van anar als Serrans, llavors van anar al Pilar i no sé, bueno, i el cap vespre van tornar a partir. I quan va ser a les 10 o a les 11, a les 10 o una cosa així, que ja començava a ser fosquet, dic, i ara un mes mos queda anar a fer crancs, perquè ho han fet tot avui. Navi, navi! Són frases que te queden per sa vida, no?
1: I així, bueno, entenc que tu has viscut Menorca, la Menorca que tothom recorda, no?, del passat, de fa 30, 40, 50 anys, i després t'impliques amb un fet, no?, de que Menorca pugui ser disfrutada per molta més gent, amb la coordinadora, sí, la més de gran. Quina vinculació hi tens tu amb la coordinadora d'Escanyer de Cavalls?
2: Jo hi vaig implicar perquè m'ho van demanar. Jo no ho sabia. Això va ser un grup de la Joc, que era, bueno, un grup que van fer una revisió de vida, i van veure que hi havia problemes amb Escanyer de Cavalls, que hi havia gent que hi trobaven amb obstacles, que els donaven de fer caure, i els donaven baix de Sabelo i no els deixaven passar. I van fer una cridada a Trabaluja, i van fer la trobada a Trabaluja, i la Trabaluja van cridar les entitats i partits i coses, que tots van fer una llamada, tots els que volguessin anar. I jo, va venir Pedro Román, jo llavors, com que era, havia estat de centre, que havia anat amb en Pedro Román i en Nofres, que va morir a Bala, aquell que va morir aquí, me van venir i me van demanar, me van dir, tu és bo per anar-nos a representar a nosaltres en el camí de cavall. I dic, jo no sé si són sabré res, jo no sé res del camí de cavall, jo no hi he anat mai. I tu, vés-hi i mos veurem què fem. I ja vaig anar a la reunió i llavors me va agradar, i tot d'una, hi havia un pot de flicot, no ho veus gaire bé, uns amb altres, i va ser mal de fer partir, però llavors, esclar, va haver un moment que van dir, m'ho van fer dir jo, o tu, o vosaltres, o nosaltres, però aquí hi ha d'haver ordre, ho han de fer per amb ordre. I m'ho van fer dir jo, perquè jo era més vell, i m'ho van fer dir jo, suposo. I llavors es van quedar ja uns grups i llavors ho van dur a terme. I llavors ja hi va haver, no va ser el que hi havia tot d'una, aquí tot d'una, posaven damunt les parets, tiraven papers, feien coses rares, i van haver de dir, ep, vosaltres no voleu. I van programar la volta a Menorca, amb una excursió, i això és una cosa que li vaig posar jo, una volta a Menorca, anant per tot i sabrem qui és qui ho vol i qui no ho vol. I nosaltres sempre hem d'anar cap per endavant, no em feia mal a ningú i no respondre a ningú. I van començar a fer això, i dèiem a la gent, i dèiem, quan han de comportar bé, nosaltres no hem de fer res, nosaltres sabem que aquí hi podem anar, perquè hi han de passar els nostres, i nosaltres els dissabtes i els diumenges, perquè això ho fem el darrer diumenge cada mes, un dia a la volta, o una excursió, perquè van fer 60 o 70 excursions abans de fer la volta, llavors es van començar la volta. Però els altres diumenges nosaltres anàvem a Porveró a veure com era, què trobaríem, què no trobaríem, i que si havíem una rama l'havíem de llevar o si havíem de cosa. Jo cada diumenge i dissabte sortíem nosaltres, llavors. I llavors el darrer diumenge fèiem les excursions. Fins que vam programar la volta a Silla per saber qui deixa passar i qui no deixa passar. Però la volta per tot. I vam acordar anar en el Consell Insular de Menorca, anant a tots els ajuntaments, van anar a demanar permís, i la van programar com una volta cultural, perquè la gent de Menorca sabés què és que tenim a Menorca. I mostrar-ho a la gent. Es fa amb la volta per mostrar a la gent què és que hi havia. I vam anar, ens va durar 2 anys, planificar la volta, fer les etapes, anar als ajuntaments, ara un no m'ho concedia, ara no, i fins que vam anar a tenir tot el consentiment de tots els ajuntaments. I llavors vam partir la volta. Llavors, com va partir, n'hi va haver, aquí van tornar darrere d'ajuntaments. Però, bueno, això, però es va partir amb aquest lema, una volta cultural per mostrar en el poble de Menorca que és que tenim els menorquins.
1: I ja era, o sigui, ja es deia entre altres Camí de Cavalls?
2: Sí, i el Camí de Cavalls ha existit sempre. Nosaltres llavors vam fer una exposició que va anar al Carme Mó i a Ciutadella, i ens va durar muntar l'exposició aquesta, i van anar en les rates de biblioteca d'aquestes que anaven, ja en tenien, que anaven a les biblioteques i cercaven. No sé si la vas veure, no sé si... I, bueno, i vam fer l'exposició, llavors també vam fer un festival, aquí va venir Entomeu Penya i ja t'ho diré, amunt, el Camp de l'Unió, aquí van anar prop de 4.000 persones, i tot això ho vam muntar aquests anys, i muntàvem excursions, i això ho fem... Mos ha durat 10 anys a la lucha, 10 anys.
1: I doi, una vegada vau tenir tot el perímetre definit, vau fer la volta cultural pel camí de cavalls, la sensació era de que havíeu complert l'ideu, l'objectiu de la coordinadora?
2: No. N'hi havia que sí. N'hi havia que sí, del grup. Que ja es van decantar. Pensaven que ja havien acabat. Però 4 o 5 van dir no. Hem de seguir fins que estigui obert. I vam seguir demanant audiència amb el Consell Insular cada mes, cada mes, cada mes. Com està? Com està? Com està? Estàs... I llavors es van fer la llei, llavors es van fer el pla, llavors es van... Vull dir que cada vegada, cada temps, tot aquest temps no sabien. I semblava que ja ho tenien tot fet. I llavors vam haver de ser 2 o 3 anys quan va sortir la llei, van fer la llei a tenir-lo obert. I hi va moltes reunions i que sí, prometien. I llavors, quan el van tenir fet i el van tenir expropiat, perquè llavors el van expropiar i nosaltres no hi estàvem d'acord. Però mos van aconsellar de que si no l'expropiaven, duraria 20 anys o 30 anys que els senyors recorrerien i mos durien pel camí de l'amargura fins que haguessin acabat. I llavors expropiar per terra d'aquesta aquí rústica, que no valia res, era qüestió d'un millor o dos. Llavors eren pessetes encara. I, no, eren 3 milions de pessetes que havien costat, que costaria. Que això era molt més fàcil fer-ho. Han fet la llei, nosaltres ho expropiam i s'haurà acabat els problemes. Nosaltres no estàvem d'acord, perquè si ha existit el camí de cavalls, qui ha existit, perquè tenim documents que ha existit, no l'han de pagar, ja ha existit. Però llavors van dir, i per llevar problemes i per llevar coses de mig, i ho vam acceptar. Però llavors el Consell ens va demanar que nosaltres el seguiguéssim, que nosaltres l'assessoràssim amb el senyor Lisaló, els qui van fer el projecte, els qui van fer el traçat, va ser un equip de Barcelona, i nosaltres hi anàvem els dissabtes i els diumenges per mostrar-li per on passava i com el havien de fer, com no el havien de fer, si el havien... I vam seguir tot aquest procés. I quan el van tenir tot fet i tot la llei, el Consell Insular va dir, ara en els propietaris, ara és nostre, és qui vulgui que faguem un canvi, si nosaltres el podem fer, el farem. Un canvi de traçat, trossos. I el Consell ens va demanar a nosaltres que l'assessoràssim si ho podíem acceptar o no ho acceptàvem, els canvis que ens volíem fer. I ja se'n van presentar 46 de canvis. I en vam acceptar 44 nosaltres. N'hi havia 2 que no ens vam acceptar. I llavors es van seguir i fins que va estar senyalitzat i fins que llavors es va acabar van venir les eleccions i va guanyar el PP i nosaltres no ens van dir res mai més. Però nosaltres, quan ens vam constituir la coordinadora, vam posar una fetxa límite. Quan estigui traçat, ha acabat la nostra feina. I no ens han de mesclar res més amb ningú. Bueno, cada un llavors el que faci per ell. Però la coordinadora no ha d'anar a un món més.
1: I ara així, un poc repassant tot el que has explicat de la teva vida, com a menorquí, sense quasi voler, has ajudat a que quedin moltes coses, no?
2: No, jo me sento orgullós de la feina que vam fer. Van tenir molt de problemes.
1: Pescant de futbol, vau treure la barrera.
2: Pescant de futbol.
1: Pescamí de cavalls.
2: No.
1: Hem disfrutat Menorca anant amb els fills a Trabaluja, a romandre. Sí. Com a menorquí, tot això, totes aquestes experiències...
2: No el canviaria. Tornaria a fer el que he fet. Jo me sembla... he passat ha passat la meva època i jo he col·laborat amb el que he pogut, però estic satisfet en tot el que he col·laborat, en tot el que he col·laborat.
1: I de moltes gràcies, Pere, per aquesta estona, per explicar-nos aquestes històries de vida, que segurament te'n deuen venir ara i d'aquí una hora te'n vindran moltíssimes
2: mare,
1: més.
2: Sí, mare de Déu, que em pondria a contar de coses.
1: I, però bé, l'ho dit, ben dit està, i que molta gent ho escolti, que agafi exemples o que també recordis les seves coses.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a vosaltres. En Pere Suficial i en Cristòfol Mascaró varen sortir de l'ou per anar a matar l'animal. L'animal, quan van ser en el caminau, passaven consell els dos. Pere, nosaltres no som prou, que l'animal és feroç. No tremolis, companyó, que jo tot sol ben bast, per això duc aquest xasc, per veure el fitur al lo. Quan van arribar a la penya, es posaven a picar i el sentien estufar, a sot l'animal que renya. Quan l'animal va sortir en sa cua en revoltada, jo li vaig tirar punxada, però no sé si el vaig ferir. L'animal era de pèl i tenia escat de dragó, i tot el poble de l'O va sortir per veure'l. Sortiguem a dar begura, a dar coratge a sa gent, que si mataven l'animal, els hi pagava l'aigua ardent. El pare Martí Cardona s'ho mirava d'un lloc baix, va dir sos un llargandaix, jo n'he vist a Barcelona. Vuit dies, 15 matxers, l'ama varen traginar per s'animar al sacorrar el pèl que tenia de més. Si hi ha ningú interessat, qui per temps el vulgui veure, a l'ol tenen salat, salat damunt una taula.
0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
5: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes

quan jo era un fiet, l'avi endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per un mentó en jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, i era pollastre, diu, un xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i va fer so, i aquesta neta de la compra, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. M'he veieu i, sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: Vale.
0: Bon alegria.
1: Bon dia, tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
1: Composicionalitat. Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no és així.
2: Si per... robam per tot.
3: Exacte. Aquestes tàndards és de el que xerren Fornells.
1: Que fa allà i agafa. Seria una mescla interessant, no? El que xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: Els hiverns xerren.
1: Els hiverns d'en fora. Web
0: és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable.
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
2: Per les gallines.
3: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club de suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes tomàtic són totes...
3: Tomàtic és automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet...
1: A Mercadales diu automàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
1: només pensava un poc. Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar mil cables.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el suport és que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du,
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, o no?
3: Que bona.
2: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Breia, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Carrota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
2: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carrota.
3: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
3: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no feguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mal. També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo amb la geminada
1: mallo.
0: No.
1: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
3: Motlu.
0: Mot, amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb T-L o T-L, no? Dues L's.
3: Es batla.
0: Es batla, tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb T-L o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar. Pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
2: Es no balla
0: falta,
2: sempre en
0: tampoc
2: dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui.
2: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
2: Per importància.
0: Ah, no, com més n'hi posis,
3: com més...
0: Com
3: més L's, millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato, pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
2: Pato aventures.
0: D'acord?
1: I Paco, sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
0: Paco.
3: Pac.
0: Paco,
3: dimi... El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
3: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
2: No, Paco,
3: Paco.
2: Era mon pare.
3: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
2: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
3: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord? Sí,
1: que influenciables. Ah, jo trobo que el d'Arnera ho hem de recuperar.
0: Eh? Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Arneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
3: Toma.
0: Sí, jo me va a marcar.
3: Quina bella escena.
0: I...
3: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. Mm? El mateix m'ho passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir de
1: molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
3: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això

0: Ostres, vespre m'ha semblat que és a partir de les 8. Però aquí m'ha...
1: A partir de les 8? Però assistiu a partir de les 7?
2: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ara quan mos canviïn l'hora ja serà
1: l'han,
2: quan...
1: L'han canviat el mes passat, eh?
2: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Com m'ho la tornin a canviar, veuràs.
2: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i mos faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro de Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
1: Són complexes, clar que sí.
2: Clar que sí. Gràcies, Xisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
1: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
2: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
1: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
2: A veure, si avui dubtam Ànnara, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tu també pets a creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarrític, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores a actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Avui mos ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida tota dia intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seua única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit. I jo també he llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap

0: va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren, només sap que el destí, el nou regne, és espantós i no se'n pot tornar. Val? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
1: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
2: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

No son horas.

Més enllà.

0: italiano.
1: Jo sí.
0: És que és una experiència, és com una experiència. Tu pensa al concert del Sonar, de Larry Brights, que van anar a veure aquell...
2: Que sí, que sí, que va ser una passada.
0: Va ser una passada. És una experiència estètica.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És veritat que el noi és molt visceral, però per això mateix, com tot el visceral, no és per tothom.
0: No.
2: I no és fàcil de tolerar, no és fàcil d'aguantar, no és fàcil estallar amb el noi. Sí, és una experiència molt... que t'atrapa, t'engoleix.
0: Sí, potser és per això, perquè t'aïlla molt de tal vegada.
2: És que et desconnecta de la realitat, però s'ha de reconèixer això, m'has de reconèixer tu també, per molt que t'agradi, que té un punt horroritzant.
0: Sí, té un punt.
2: Té un punt horroritzant, és com que et pot agradar el cine gore,
0: sí.
2: O no.
0: Sí.
2: I el japanois, i el nois té un punt gore.
0: Sobretot el japanois.
2: Sobretot el japanois, perquè clar,
0: sí.
2: I aquí, aprofitem.
0: Perquè...
2: El Japan, que te caigis, mica.

Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

En una ocasió, devia ser l'any 79 o 80, de ballar amunt, a l'emissora de Ciutadella, Ràdio Popular, en aquells moments, es veu que en els qui posava la música, els vespres, li va agafar un atac epilèptic, i jo passava per allà i me van demanar un favor, abans si podia quedar un moment i anar posant música. I li vaig dir que no hi havia cap problema. Jo i un company vam posar música allà durant una horeta o així, a Ràdio Popular. Va ser, crec que de les primeres vegades que devia sonar Pink Floyd i aquest tipus de coses, perquè vam aprofitar i vam posar el que ens va semblar. M'ho van remenar tot, en allò, eh? Però, bueno, en aquell moment hi havia aquest nivell de confiança, que me coneixien, i em diuen, escolta, Pep, vine un moment i mos ajudaràs. I, bueno, i res, li havia fet un atac epilàtic, mesquines, pobre Damià. Molt bé.

Tes mànecs entrenaments milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De negre

petit cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas que a mi de sa forana m'he perdut i m'ha anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà, tenim per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

0: El nostre entorn mediterrani no és un espai pristí. Fa més d'un milió d'anys que els primers homínids van transitar cap a aquestes terres i d'ençà hem anat deixant la nostra petjada d'espècie extraordinàriament habilitada per transformar els llocs per on passem. Per això, els nostres paisatges són el fruit de la natura primigènia existent, substrat geològic, clima, biologia, i de les decisions que van prendre els avantpassats en cada moment.
1: Època de muda. Capítol 30. Humilitat eminent.
0: El foc, la construcció o la caça acaben deixant marques en el paisatge. Però també els grans ramats d'herbívors, les espècies, les inundacions o els terratrèmols poden marcar altres rumbs. De manera que per aquí se sol parlar de paisatges culturals. A Menorca, els milers de quilòmetres de paret seca que ha alçat la mà humana conviuen amb les falgueres i els socarrells. Les torrenteres de drenatge de les antigues zones inundades acullen una fauna silvestre remarcable. Els cels de l'illa s'enriqueixen quan el milà i la miloca els planegen. Les tanques agafen més interès si hi ha un megalític recinte de taula. El litoral impregna millor els sentits quan hi neda un cor marí o se sent una cançó marinera.

0: polir. Però vivim un temps on el negoci ràpid intenta imposar-se arreu, on s'empeny la gent a anar amb les llums curtes, on s'escolten discursos vans des de púlpits importants, on es perd la capacitat de llegir els detalls. El port de Maó està patint aquest procés. Un transcurs on s'eliminen els matisos i s'aposta per als monocultius. Mai hi ha prou amarraments. Mai hi ha prou molls o pantalans. Es percep com un lloc per a usos intensius, en tos de veure'l com el port carregat de natura i d'història que és. Però els reductes que queden sense transformar s'hi guareixen alevins que més tard abandonaran la rada i seran peixos de bona talla. S'hi fa marisc i passegen les sípies, s'hi amaguen els crancs. Els seus penyals plens de vegetació han vist passar els cartaginesos, els romans, els turcs i els cristians. Han tocat la sang de les espases dels corsaris i han sentit els plors dels vaixells d'esclaus. Les estoiques casetes de vorera que hi queden acollien gent que hi anava a fer vegues i a nedar. Hi ha encara llocs que freqüentaven les barques de llenya dels mestres d'aixa. I perduren racons que semblen enyorar el solcar lent de la vela llatina. És evident que el món evoluciona. Però aprendre a discernir allò que té valor natural o cultural hauria de ser una fita per les institucions que gestionen aquest immens patrimoni, inclosos els exemples humils. És hora d'entendre que la uniformitat acaba empobrint, de fer que l'economia recolzi sobre les particularitats que ens queden i no sobre la seva depredació. Potser és hora d'organitzar-se des de la base de la societat, per tal d'evitar que s'imposi l'homogeneïtzació, que ho torna tot insípid, per frenar les fotocòpies que fan perdre la identitat. No era això la idea de reserva de biosfera?
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar.

però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres collides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Copeo, copeo, copeo trito. Rosetta incarnada, si te graviada, jo demà em perdó. Prima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. Oh, flor de muntanya, fina moranó, oh, la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega el bell veure es vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet que munt. Encara és fadrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pobill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, escomet els amos, escomet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. Oh, esquerpa cadena de puig gegantins, oh, la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú l'enyorança de la jovenesa. I per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Ja som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. Cosquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll de vall, faies que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla codola dos porfres decidir la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que volten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Des estiu no hi falta gaire, se Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, se Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les ones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

april. Com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'entrevista amb Marina Ege.
2: Avui a Ràdio Far entrevistem a Blanca Noguera, una jove menorquina de 22 anys que des del 2020 es dedica, segurament entre altres coses, a recomanar llibres a través de les xarxes socials. En aquest matí de juliol calorós i a través de les zones de la Ràdio Cultural de Menorca, coneixerem Anna Lefki. Benvinguda.
3: Hola, com estàs?
2: La primera pregunta, jo espero no haver-me passat en les preguntes, després comenci amb el motiu. Però he intentat fer alguna cosa una mica diferent a el que Tabada ja se coneix a través dels mitjans de comunicació que trobam en línia. I el primer que m'interessa saber és que te va empènyer a recomanar llibres a les xarxes.
3: Sí, va ser bastant espontani, no? O sigui, el 2020 tothom us descarregàvem TikTok, la gent comença a penjar coses i veig que no me sent... que no me sentiria còmode fent res més que no fos xerrar, segurament, i que m'ha de gust recomanar coses i xerrar de llibres. Llavors veig que altra gent ho fa, jo també m'hi anim, i algunes editorials comencen a enviar-me coses, a confiar en jo, i aquí va començar tot.
2: I per què llibres, si no una altra cosa?
3: Exacte. És que... Te diré que no me'n recordo exactament què va passar per el meu cap en aquell moment, però evidentment és una cosa que està molt present en el meu dia a dia, però te diré que el 2020 duia uns anys en què havia baixat la intensitat en què llegia, feia uns anys que potser no era el que més feia, però crec que me va ajudar molt a també motivar-me massa com, vinga, va, si penys coses, també llegiré més segurament, i així va ser.
2: Segons tenc entès, has estudiat el grau universitari en Ciències de l'Antiguitat. Per les que ho desconeixem, què s'estudia en aquesta carrera?
3: És una carrera que abans es deia Filologia Clàssica, que era, sí, llengües mortes, grec i llatí, com li diuen, i l'autònoma va decidir fer un canvi i obrir-ho una mica més. Va decidir que havia de ser més multidisciplinar, cosa que jo he agraït molt, tot i que el meu és la filologia, he agraït molt tenir coneixements profuns d'història i d'arqueologia, per exemple, tot i que no sigui el meu, m'interessa. I a més també m'enfocaró d'una manera manco eurocentrista, no? Afegint coneixements del món oriental, de Pròxim Orient Antic, i d'Egipte. I no és que me'n recordi molt del que he après sobre Acadi i Sumeri, però puc dir que he estudiat Acadi i Sumeri, que és una cosa molt impressionant.
2: Actualment estàs estudiant el màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat. En aquest cas, quin és l'enfocament d'aquests estudis?
3: Bé, realment el començaré a setembre, però...
2: Ah, vale. M'ho hem anticipat, idò.
3: Sí.
2: I què és el que, en tot cas, què és el que t'atreu d'aquest màster?
3: Sí, o sigui, la meva intenció és seguir els meus estudis. Sí, m'ho estic prenent com un cinquè de carrera, no? Com una manera de seguir els meus estudis i especialitzar-me més en el que m'interessa. Pots triar el teu camp, no? A més, cap a les mítiques, cadascú el que li agrada, i jo vull seguir amb llatí i especialitzar-me en això, sobretot el món romà. Una cosa que m'ha interessat molt és que el meu TFG ha anat de so, i espero que el meu TFG també, sobre ara diràs, Blanca, què té que veure som clar? Està en llatí, text, d'acord? És el Malleus Maleficarum, és un text sobre bruixes, sobre inquisició contra les bruixes, és del segle XV d'Alemanya, és un text xulíssim, i m'ha agradat molt veure com va evolucionant la figura de la bruixa de l'antiguitat cap a el món modern, i perquè les bruixes som ara. Sí que veiem a la tele o que surten a els dibuixos perquè són com són, no?
2: Els estudis en clàssiques han influït de qualque manera en els tipus de literatura que recomanes o en l'enfocament que els hi dones en aquests continguts?
3: Jo crec que sí, evidentment. Vull dir, crec que llegir literatura clàssica ajuda molt a llevar els prejudicis sobre altres clàssics, no? Vull dir, si jo m'he hagut de llegir obligatòriament, tot i que ho he fet en gust, quan ja m'he hagut de llegir obligatòriament, diguéssim, so Ilíada i Odissea, que són com els grans clàssics que fan més por del món, no me farà por llegir-me un rus, no me farà por llegir-me un Orgull i Prejudici, un altre tipus de clàssic d'un altre moment històric, no? I sobre l'enfocament, jo crec que sí que la carrera me dona molt aquesta cosa de mirar les cultures cap enrere, sempre d'una manera, tenint en compte que sempre tot el temps és un fluid i que res es queda fora, res es queda enrere, sinó que el que passa ara sempre ha passat abans, d'altres maneres, i que el món és simplement un contínuum de temps i no les etapes de la història no et separen amb barreres, no?
2: Uh-huh. Sobre lo de la literatura clàssica, els llibres que recomanes a les xarxes són tots de literatura clàssica o també hi ha contemporània?
3: No, també m'agrada la literatura contemporània i crec que en el meu compte pots trobar un balanç molt adequat entre les dues coses o així ho procur, però sí que pots trobar molts clàssics, europeus sobretot.
2: A la descripció del teu perfil de xarxes podem llegir llibres i clàssiques amb un toc de punkerisme. Jo ho interpret com una declaració d'intencions dels tipus de llibre que recomanes o de l'enfoc que tu hi dones. És així?
3: Sí, evidentment, és l'enfocament, no? O sigui, crec que també és estètica, no? També és una declaració d'intencions, no només sobre el contingut o l'enfocament que crec que sempre és crític i sempre jo mai me deslic. Crec que la política és una cosa que hi és per tot, no? I que ser ser humà és polític per naturalesa, no diguéssim, i que tot és inherentment polític, i llavors els llibres que llegeix, l'enfocament que li dono sempre intent que acabi per aquí, però també és un avís per navegants perquè, bueno, duc un serrell de dos dits, no? I crec que és l'estètica que me representa.
2: Què vols dir amb el serrell de dos dits?
3: Que hi ha molta gent que quan t'ho veu ja sap per on va la cosa, no? Perquè al final res és baladí, no? I l'estètica, bueno, jo crec que l'estètica que m'agrada representar, no? O que he dubtat, també té que veure amb els meus ideals. Mm-hmm. I bueno, i que crec que hi ha molta gent que quan me veu ja sap per on vaig, me refereix que no sé.
2: Quants de llibres llegeixes a l'any? Més o menys.
3: Sí, he anat augmentant cada any, no? Una mica, però 50, entre 50 i 70, més o menys, aquest any tabà no seran tants, però lo important és qualitat i no quantitat, no? Vull dir, multa sed non multum, no? Multum sed non multa, perdó. Vull dir, al final, no sé, hi ha molts llibres que són curts, hi ha llibres que són llargs, l'important és no obsessionar-te amb les xifres, que de vegades les xarxes mos duen en això, no? Ah, he llegit 100 llibres, escolta, cadascú llegeix el que pot i com pot.
2: Igualment, déu-n'hi-do la quantitat de llibres que llegeixes. Sí. Aquesta pregunta no la tenia prevista, però clar, 50 llibres és un... Sí, els compres tots o són llibres també de biblioteca, prestats? Perquè al final la literatura no és que sigui cara, perquè els autors ja saben que són els qui menys se n'enduen.
3: Exacte.
2: I autores, però clar, per una economia, sobretot per una economia d'una persona jove, 50 llibres és bastant de doblers. Sí. Quins són els teus recursos per llegir?
3: Uh-huh. Sí, la majoria de llibres ara, sí, depèn, ha anat evolucionant amb el temps, no? La majoria de llibres ara mateix que llegeix són enviats, els envien les editorials i sobretot me'ls envien primer demanant si els voldré i com que veig que sí i que m'agradaran, ja dic que sí i per tant ja segurament m'han de gust llegir, no? Però després evidentment m'agrada trecar-me a la biblioteca, Crec que és una cosa que a vegades li tenim com a molta cosa a la gent que ens agrada molt llegir. Volem aquest llibre, no? Volem tenir el llibre. Jo tenia molta aquesta idea de, no, el llibre que m'agrada l'he de tenir a la prestatgeria. I de no, hi ha llibres que m'han encantat, que són a la prestatgeria d'altres persones segurament ara mateix, i això està molt bé i no passa res. I també, darrerament, he perdut les pones digital, perquè abans m'acostava molt, però darrerament, hi ha dues aplicacions que van molt bé, totalment legals i que la pirateria tampoc és res dolenta, segons com ho miris en aquesta economia, però totalment legals, que és eBiblio, amb el teu carnet de biblioteca, amb el teu carnet de biblioteca pots llegir llibres des del teu iPad, des del teu... des de la teva tauleta de manera completament gratuïta, i les biblioteques de Catalunya en tenen una específica, en què també tenen tota una tria només en català, que està molt bé, i és molt àmplia, i al principi me costava, però després quan vaig dir, ostres, aquest llibre és completament gratis, vaig dir, ara, sí, sí, l'he llegit i ja està, no passa res si no el tenc.
2: De tots els llibres que llegeixes a l'any, tots entren dins la teva llista de recomanacions?
3: Sí, jo diria que gairebé tots. O sigui, si qualque llibre no l'he recomanat és perquè literalment de vegades m'ha agradat tant que dic, ho he de fer molt bé, no?
4: Respecte,
3: ho he d'explicar,
4: no?
3: Molt bé, això, no? I se mereix un bon vídeo i de vegades se me queda enrere. Se m'ha de passar fa poc amb les memòries d'Anna Patti Smith, que vaig llegir, que és un llibre preciós. Us el recomano molt, si us agrada la música, sobretot. Que es diu Uns marrecs, en català, Just Kids, en anglès. I vaig llegir, vaig dir, ostres, que aquest llibre és massa bo com per ara posar-me a fer un vídeo xorro, o sigui, es mereix un llibre, ai, es mereix un vídeo important, no? Però sí, sincerament, de vegades fent trampes i llibres que m'ho llegim i deim, vale, això no es recomanarà, ja està, no passa res. Vull dir...
2: També s'ha de ser honesta, no?
3: També s'ha de ser honesta. I de vegades, quan una cosa no m'agrada tant, t'ho dic i ja està, vull dir...
2: Sí, que no t'hagi agradat a tu no vol dir que no li pugui interessar un altre.
3: Exacte, intenta explicar de manera el més neutral possible el que m'ha fet sentir i tal. De vegades és que jo no era el moment també. Sí, s'ha m'ho trobat molt, no? Que hi ha moltes recomanacions que veig companyes meves que diuen, aquest llibre us agradarà molt, crec, però jo no he sigut el moment i no, crec que no l'he entès o no l'he pillat, però reconec que és un bon llibre, no? Perquè també això és important, reconèixer que hi ha coses bones que no us agraden, no? I al revés.
2: Què creus que porta la literatura a la societat?
3: Ostres, tu, aquesta pregunta sí que no me l'esperava, tu. Quina cosa més complexa ara, de sobte.
2: Si vols, la deixo per d'aquí una estona.
3: Què porta? Aporta...
2: O si vols, que t'aporta tu i després ja anem a la societat, que no és tan...
3: Això m'aporta molta calma. Crec que m'aporta molta calma, o sigui, crec que aporta entreteniment, evidentment, crec que aporta coneixement, aporta sobreviure, no?, com diuen els francesos, mundologia, segurament, però jo crec que ara mateix en aquest... crec que això que he dit fins ara aplica qualsevol llibre des de que es va inventar, no? Però ara mateix crec que una cosa que ens aporta molt bona a jo i a moltes altres persones als llibres és aturar. Perquè la tensió plena de cada vegada ens costa més i crec que els llibres aporten molt aquesta cosa de estic aquí present, estic tranquil·la, estic llegint aquest llibre, només me concentro en aquest llibre i a més desenvolupa la meva imaginació perquè... llegir un llibre moltes vegades, si està ben escrit és com veure un capítol d'una sèrie, no? De vegades ho he confús, de vegades estava llegint qualque llibre i deia, ai, aquella sèrie que estava veient, no, Blanca, però si és el llibre aquí, tot el personatge i tot t'ho estàs inventant tu, i això és una cosa que crec que no m'ho dona cap altra cosa i és preciosa i molt important en aquest món on la societat mos fa anar tan ràpid.
2: Com veu la creació literària a Menorca?
3: Això és un tema que té molt pendent, realment, i mea culpa completament. És a dir, jo sé, per exemple, que na Maite Salort és bona i a més, la conec personalment, m'agrada, té un perfil que m'agrada molt I se m'ha dit que són bones novel·les, però ets de temps molt pendents. Sí, té molt pendent llegir coses. El que sí que puc veure des de fora, i potser ara qualque cosa me tira damunt, perquè te dic, vull dir, vaig en peu de plom de que no en sé gens, eh? Però el que crec que sí que puc dir és que falta gent jove, no? Vull dir, falten noves veus, crec que les veus que tenim són bones i molt potents, però crec que falten enfocaments diferents i gent més nova i més jove que d'un altre punt de vista. I això crec que és tot el que podria dir sense moure'm més, no?
2: Bueno, crec que vas... Jo tampoc en sóc una experta, però el poc que conec crec que també és un...

0: impossible, però crec que no m'hi embalaré fins que no cregui que tinc coses realment a dir. O en contingut o en forma, no? Fins que no senti que puc aportar cosa diferent, encara que siguis punt de vista menorquí, satria dialectal, o sigui, m'és igual, o sigui, fins que no senti que tinc alguna cosa diferent a portar, crec que no sóc necessària, no? I ja està. I tant vols insistir que ens has de retirar.
1: Bueno, tens una altra funció que recomanar llibres que sí que han escrit els altres. Creus que la literatura menorquina ha de respectar el català dialectal de la nostra illa?
0: Sí, jo crec que sí. Vull dir, sé que és molt difícil de vegades trobar el punt entremig, no? entre la normativa i el que queda bé escrit en un llibre, i és absolut gonellisme de dir, no, ja ho escriuré això en menorquí, que veig ara què significa això. Crec que és complex trobar cap punt mitjà, i crec que jo mateixa, de vegades, quan he volgut escriure qualque cosa, m'hi he trobat de dir, vale, ara empraré aquesta paraula és molt nostra, però aquesta paraula és molt és d'un dialecte molt específic, fins i tot pot ser només es diu en el meu poble, un peu de pàgina raro, com gestiona aquesta situació, no? Però crec que sí que hi ha coses que hauríem de intentar mantenir, si es poden entendre, de jo què sé, on pots posar un ratllar, on pots posar un xerrar, potser no falta posar un parlar, si no és un context molt formal en què parlar és la paraula més adequada, no ho sé. Sí,
1: sí, no és fàcil.
0: No és gens fàcil, crec que són uns malabarismes molt profuns, i m'agradarà veure com ho desenvolupen els autors menorquins quan tinguis oportunitat de llegir-los, que segurament ho fan amb sensibilitat, per lo que sé, però sí.
1: Te feia aquesta pregunta per enllaçar amb la llengua que utilitzes en els continguts que tu crees, que és el català, i particularment el dialecte menorquí. Per què creus que és important fer-ho en la nostra llengua?
0: Al principi és una tria natural, no? Crec que, o sigui, crec que hi ha dos tipus de persones quan es posen a crear contingut. Hi ha gent que ho fa per compromís polític, me refereix que no compromís que ho han bromes a qualcú, no? Però vull dir, jo tinc una amiga que seu és castellanoparlant, que xerra molt en castellà, que i un moment donat, que també és creador de contingut sobre llibres, na Marta Sangrà, i un moment donat va dir, no, és que jo vull llegir més llibres en català, i per obligar-me a llegir més llibres en català, perquè ets la meva llengua, i ets la llengua de... Bueno, també ets la meva llengua, diguéssim, vull començar a fer un català, i va ser per ella una tria política també de defensa de la llengua. Per jo és una tria natural, o sigui, jo no se m'acut fer res en cap altra llengua que no sigui la meva pròpia, perquè és la manera en què me desenvolupo millor, evidentment. Però també, evidentment, jo també tenia, ja quan faig la tria, ja tenia un rerefons polític de pensar que la creació de contingut hi ha de ser en totes les llengües i que totes les llengües són vàlides. Evidentment, també tenia aquest rerefons, no? Però per jo, ara mateix, en la situació en què estem, ha de ser una tria també política conscient. I també perquè és originalitat i autenticitat, no? Vull dir, hi ha gent que fa coses en una llengua que no és la seva i se li nota que allò no és la seva llengua. I, bueno, pot no passar res, però de vegades cau un poc pel seu propi pes i és un poc ridícul sentir certes persones intentar xerrar, per exemple, castellà, amb unes... fotent unes pedrades de cal 15 que, potser no fa falta, no? Però, bueno, no sé, cadascú, suposa.
1: Tinc entès que de tant en tant també fas qualque vídeo sobre llengua. Quin tipus de contingut fas respecte d'aquest tema?
0: Això m'agrada intentar donar visibilitat en el nostre català específic, no en el menorquí. I si puc anar a Ciutadella, no? Perquè, bé, si en Ciutadella som molt de Ciutadella, ja ho sabeu, som molt pesats, som molt xovinistes, bla, bla, bla. Però el tema és que tenim una quantitat absurda de localismes que es... una cosa xulíssima, vull dir, absurda, m'ha rebut que n'hi ha molts, però vull dir, és xulíssima, no? I sempre que puc, tir per aquí. Però és una cosa que crec que he abandonat un poc perquè crec que m'atreu un tipus de públic que potser no és el meu, perquè en això...

0: interessa molt gent una mica més major, que de vegades discuteix coses, sobretot aquest tipus de vídeos atreuen molt de homes, senyores, que diríem en castellà, que no tenen cap títol d'absolutament res, només en opinologia i decideixen que m'aixeca-me amb les meves tries, bé, no sé, fa un pot de vessa. M'agrada molt, però per desgràcia és com que m'està fent vessa.
1: T'està fent vessa per la recepció que té entre el públic.
0: Sí, sí. No, tot i que va tenir molt bona rebuda, hi havia comentaris que em molestaven molt de so, de gent que no en té ni idea, i, bueno, no, la llengua és una cosa que la gent creu que pot opinar, igual que la cultura, igual que la història, no?
1: Sí.
0: I aquí estem a passar.
1: Recentment has guanyat el Premi Crit de Creació de Continguts en Llengua Catalana en la primera edició d'aquest premi que ha convocat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Primer de tot, enhorabona. T'ho esperaves o no?
0: Avam, ara completament franca i sincera i tota, quan veig les dues nominacions dic, bueno, ja, impossible. O sigui, vale, tenen dues nominacions, però aquí hi ha gent d'alto copete, no? Que diries meu avi. Vull dir com, no, o sigui, això no passarà. Però llavors quan arribo allà i me xerren les meves amigues i me diuen, tu Blanca, que tens dues nominacions, que tens el discurs preparat perquè una cau segur. I dic, què? Espera, vam, concentrat. És a dir, que en aquell moment sí que tal, o sigui, quan diuen el meu nom ja sí que de qualque manera m'ho espero, no? Però quan me conviden i tal, no, la veritat.
1: Què t'endús d'aquest reconeixement a nivell personal i professional?
0: A nivell personal m'enduc que de vegades he de confiar una mica més en el que faig, no? I que de vegades som molt crítics en nosaltres mateixos i després, vist en perspectiva, el dia mirava els meus vídeos i deia, vale, Blanca, te va de sí que te'l mereixes, no? I per altra banda, a nivell professional m'enduc una empenta molt grossa de dir, una empenta no m'ha sentit, sinó és que sona raro, no he sentit de dir, ostres, és que se m'ha donat més motivació i més ganes de dir, vale, si m'han fet mereixer d'aquest premi, ara... Sí, si creuen que me mereixo que premi, ara també m'he de fer més mereixedora de que no, i seguir fent feina i seguir, sobretot per la gent que va criticar la decisió, perquè no m'han criticat jo personalment, però sí que hi ha va molta gent que li va molestar, entre cometes, que hi hagués creadors nominats o i premiats de tots els països catalans, que crec que era una decisió, tot i... primer molt encertada i segona decisió també política, que és necessària en aquestes coses, de dir no, és que els premis es repartiran. Jo vaig veure molt això, una equitat entre territoris molt bona, crec que ho van fer molt bé en aquest sentit. Però clar, la majoria de convidats eren catalans, estaven allà i hi havia molta gent que era simplement convidada i que no estava ni nominada, que tenia molts més seguidors que jo. I evidentment que jo i que altres companyes que van ser premiades i evidentment... pues, va generar una mica de reacció de qui és aquesta gent i per què han guanyat un premi, no? Cosa que, bueno, és bastant, bastant lletja i hem de reflexionar, crec que s'ha de reflexionar, no? Dins el món aquest, ells, que reflexionin. Però vull dir...
1: sobretot ells.
0: Exacte. Però em vaig anar contenta un poc, un poc rara de dir, ostres, serà bo, no serà bo el que opina, no? Però així com hem anat passant els dies, he anat pensant... si creuen que no m'ho mereix, que doncs me faré mereixedora de so encara més i me podré fer encara més feina.
1: Sobre la polèmica aquesta que va sorgir arran de so, també és un gran tema, no? Jo crec dins la llengua catalana de dir, bueno, si volem unitat en la llengua catalana, en totes les seves particularitats i diversitat dialectal, s'ha de reconèixer la feina dels territoris petits.
0: I s'han de donar oportunitats a tots, sobretot perquè Catalunya ho té tot, Catalunya té els doblers, Catalunya té els mitjans, tenen moltíssims creadors i en canvi nosaltres som quatre.
1: I molt més públic.
0: Exacte, molt més públic, nosaltres som quatre, ho lluitant com podem. Des dels nostres territoris moltes vegades no rebem gens de
1: suport.
0: De suport, la majoria de gent que me segueix no és de Menorca, evidentment. Bueno, evidentment no, per desgràcia, m'he dit. I llavors jo crec que ens mereixíem un espai així també. I fa ràbia que realment ho critiquin tant. Però bueno, crec que ningú més a dir res. Sí, Twitter va bullir el primer dia, crec que ningú més a dir res, crec que ho aniran assumint a poc que les coses van així, i per tant està bé que vagin així, i ja està.
1: Ja per anar acabant, t'imagines en un futur dedicant-te a la creació de continguts i divulgació a les xarxes socials, o tens altres plans?
0: Jo crec que és una cosa que no t'hem previst que sigui mai la meva feina total, no? És una cosa que no crec que no suportaria, bàsicament perquè sent que és una cosa que me posa com molt nerviosa, estar tot el dia enganxada en el mòbil, o sigui que no, he triat una cosa que m'agrada molt fer però que no té que veure gaire amb realment quines són els meus hobbies o les meves prioritats a nivell personal, no? Mm-hmm. I jo de vegades he estat penjant coses, no sé què, i després veig que he estat 5 hores amb el mòbil en el dia i m'estires que veus, perquè dic, això és massa, m'agradaria haver dedicat a altres coses, més manuals, més de lectura, més etcètera. Realment no, és realment això el que m'agradaria, segurament la docència és grec i llatí, una mica d'investigació si puc també amb aquests temes, però crec que sí que és una cosa secundària que vull mantenir perquè m'agrada molt i crec que poder-ho fer tot sempre és una cosa que se m'ha donat bé fer malabarismes i equilibris en totes aspectes de la meva vida, així que vull seguir, i crec que és una cosa que tampoc hem de pensar que és a llarg termini, vull dir, crec que això és una feina que has vist ara influencer o el que li vulguis dir, és una cosa que existeix ara, creador de contingut, però que d'aquí 5 anys potser no existeix i per tant ens haurem de tornar a adaptar, haurem de tornar... Per tant, jo no confiaria en això realment com a manera de guanyar tota la vida, però bueno...
1: Bueno, sobretot si tens altres plans.
0: Exacte.
1: O desitjos.
0: Exacte.
1: Molt bé, gràcies Blanca per aquesta estona d'entrevista. Desitjam que la feina de divulgació que estàs fent doni fruits més enllà dels que ja, es que ja els hi dones en els que són lectors i lectores. I molta sort en el teu futur.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda, i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. Però com que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio...
1: Cavall foll, bru, llambrec de sol inútil, trinera el vent en la cursa difícil, rimes de nit, desgavells de blaer, dolç deixament del cos en l'avidesa urgent, el goig exacte dels sentits, els esguards plens d'ardells voluptuosos quan contors nus de cossos exquisits són doblegats de contorsions plàcides en un gaudi benèvol i lentíssim. Oh, llargues nits acaronant el nèctar, el vi lleuger sobre les carns turgents i l'agre dolç de sexes agitats a tot l'impuls secret de delectances. O camps, miralls antics d'aquest vertigen, festes del goig mal vistes per la gent. Tants anys després, el meu cor us anhela, mentre tuït per Bacus amorós, la meva ment amb quin deler us recrea.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort.

0: i en el final del joc. Només el temps, només el vent.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaga

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets tortes.

no se torceron, els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà i son pare li va agafar la mà per... eren dos braços que sortien per la finestra i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos... del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, claro, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins a darrer dia de febrer. Aquest calendari comprem mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en l'inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus. Poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

En aquest capítol hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins d'aquest iglú d'Antònia Font.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tenga luz que viene el sistema. Younger Music.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records. Radio Far.

0: I bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum d'Anna Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la Llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Gustà. Quasi res, Júlia.
1: Sembla que Xeri és d'una altra persona.
0: Però no, ets tu.
1: Crec com una espècie d'alteritat.
0: Ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

dona'm fora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn, el refugi

ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

siguin fent els circs i crueltat amb velles. I que per divertir-se ja no fa falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

0: Ui, avui estem molt il·lusionades perquè efectivament ens acompanyaran aquí dos éssers de llum.
1: Dos éssers de llum.
0: Avui, per fi, tindrem amb nosaltres una personeta que estava ja en els primers esborranys del programa, quan Tarissones no existia encara, que fa quatre temporades.
1: Que fort.
0: Doncs des de que vaig plantejar per primera vegada aquest programa aquí, en aquesta ràdio, des dels primers esborranys, hi havia el nom de Nanna Ferrer com a entrevistada imprescindible del programa.
1: I cada any era, no, és que ara no pot, ara està a la Xina, ara està, no sé, on està...
0: És una persona que fa moltes coses
1: molta.
0: I nosaltres també fem moltes coses.
1: S'ha trobat una que la mujer que lo hace todo en España con la otra mujer que lo hace todo en España.
0: Però bueno, avui els tenim aquí. Quin luxe i quin privilegi.
1: Quin luxe i quin privilegi, exactament. Sí, avui xerrarem amb ella d'arrels, de memòria, de família, de patrimoni i de creació. De totes aquestes coses, molt guais i molt importants, perquè la seva música, el seu motor creatiu, estan basats en totes aquestes coses i en moltes més.
0: Exacte. I per parlar net també l'acompanyarà son pare, Antoni Ferrer, forner de professió i tradició i actualment performer, podem dir, perquè per primera vegada ha pujat en els escenaris amb la seva filla. En breus ens ho explicaran. I tu, què dus avui a la teva secció de recomanacions, Gavi?
1: Ai, pues mira, quines ganes que tinc avui. I per il·lustrar tot això, avui porto dos docus.
0: Venga.
1: Un que es titula Arrels fondes, que ens trasllada a Formentera, i un altre d'una de les figures més emblemàtiques i més importants per jo, però també per la música latinoamericana, que es diu Mercedes Sosa.
0: Som-hi. Quines ganes i quina emoció.
1: Dale, vamos.
0: Vamos.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arissones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca Freak, capítol 73, en el qual ratllarem d'un llibre, un recull, mescla de relats, poemes, estranys tractats filosòfics, etc. Salvatge, violent, extrem, feroig, extenuant, ple de personatges immorals, mares que tempten contra els fills, fills que ho fan contra els progenitors, incest, crims, violacions... Un llibre no apte per a qualsevol estómac. Difícil, incòmode, brutal. Mos prenem un àlmax amb contes fermats a la pota d'un llop d'Angélica Liddell.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

News de Burguejadas. IB3, en col·laboració amb Soca de Mons, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions, una altra cosa de...

A la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Avui entrevistam en Guillem Llorenç, músic menorquí més conegut com a Rudimentari, per xerrar sobre el seu nou disc, Mala Herba Sempre Creix.

0: Molt bon dia, Guillem, com estàs?
1: Bon dia, content, content de poder estar
0: Sí?
1: amb vosaltres.
0: Que bé, me feia molta il·lusió realment d'aquesta entrevista. Després t'explicaré per què. Però bé, primer de tot, enhorabona pel disc que acabes de treure. Malherba sempre creix. Què tal, això? Com ho dus?
1: Gràcies, i no, bueno, la veritat que bueno, bé, i una descàrrega, perquè després d'estar aturats un any i que és això, no? Que a vegades dius, i què heu fet amb un any? I, bueno, doncs...
0: Molta feina.
1: Sí, no, no, i que primer de tot, que nosaltres, òbviament, la música no dona de viure ni de bon tros, i que compagines una doble vida de això, no? De feines personals, de tots els projectes, i després de trobar hores de creació, de no sé què, d'anar a l'estudi, després de... I quan un gestiona el projecte, doncs ja ni... Diré, no?
0: Clar.
1: Però de tasques que no són transparents, de xerres i dissenys, i vas a fer uns vídeos, i vas a fer unes fotos perquè no sé quantos... Però bueno, molt bé, molt bé, molt content això de poder tornar a tenir música nova, que en sa broma m'ho van recordar a una altra entrevista. Jo feia 3 anys que no traies... I
0: I
1: dic,
0: tu,
1: tres
0: oi, quin
1: anys? Jo
0: vertigen.
1: dic, madre mia, no feien res. Així que bueno, contents, contents.
0: Molt bé. Bé, nosaltres aquí ja te coneixem i cosa més, però per qui no te conegui, com definiries l'essència d'en Rudimentari, la teva essència com a artista, tant en àmbit com més líric, musical, com per lo que fas les lletres, el missatge?
1: Bueno, a nivell líric, que a vegades ho xerram entre nosaltres, però bueno, sí que a vegades me surten lletres més explícites, però sí que crec que m'agrada xerrar com més a lletres universals o d'històries que puguin arribar, bueno, no ho sé, no? D'una manera més propera, no? Que a vegades hi ha certs artistes o gent que escriu que té molta gràcia per escriure parrafades explícites amb... Jo crec que no sóc un gran lletrista, sempre ho dic, escric de la forma que puc i com bonament sé. I bueno, sí que el projecte, crec que és això, no? Que Rudimentari, ja la intenció del nom ho diu, un projecte humil, casolà o de poble, no? I aferrat a les arrels i a la nostra cultura, identitat, en què m'he criat, i que crec que dona força en el projecte, no? Que es recolza en els valors.
0: Totalment. El primer single que vam poder escoltar d'aquest nou disc va ser Que volen, que bé, és un clar homenatge, és una reescriptura de la cançó Que volen aquesta gent, composta el 68 per la Maria del Mar Bonet, la gran Maria del Mar Bonet, amb una lletra de Lluís Serrahima.
1: Exacte.
0: Per què tot?
1: Sí, realment va ser un... No sé ni què va ser. Va ser un, això, no? Una inspiració de que tenia clar bueno, que volia, no? En aquest disc, pues, això, xerrar del problema que, diguem, l'accés a l'habitatge, i que crec que és això, que és un tema transversal que ens ha tocat a totes d'una manera o d'una altra, òbviament. Que la cançó, pues, he intentat, és això, no? Que narrar la història com fictícia des d'un desnonament i un poc aquest símbol de resistència, que òbviament això no, però sí que, pues, això, no? Que et mobilitzen de casa, que no pots assumir, etc. I escrivint des d'aquesta història era com això, no? Que volia cercar alguna cosa molt profund que pogués remoure o arribar, i no sé com, perquè sincerament no ho sé, me va venir això, no? Que volen aquesta gent, com quasi literal, no? Que per això crec que t'arriba tant, que diguem, o la cançó original de Maria del Mar, i com realment, dic, uau, dic, és que me quadra molt,
0: Sí, és que
1: i
0: la
1: que ella
0: història
1: també narra una història,
0: encaixa molt, sí.
1: exacte, no? I també dic, bo, no? dues o tres generacions, ui, per edat, però bueno, també de poder homenatjar la seva veu icònicament, el que, no, el va suposar i suposa. I inclús hi havia la intenció de dir, va, ja està, una veu illenca, li direm, i de col·laborar i tal. I bueno, per circumstàncies no ha pogut ser.
0: Ostres, hagués estat molt bé.
1: Però, exacte, no, sí, tenim allà un poc aquesta espina, Però bueno, supercontents que almenys pues, el comunica el Lee, la va escoltar i tot. I, bueno.
0: Que bé.
1: Sí, sí.
0: Quina energia més xula has fet, és que una cançó molt polida. I crec que...
1: Gràcies.
0: Sí, crec que, és que quan ho vaig sentir vaig pensar com ningú se li havia acudit abans, no? Perquè és que realment som... O sigui, encaixa molt bé que sigui realment el que passa en un desnonament, no? També. Mm. Més enllà d'aquesta cançó que podrem trobar en aquest nou disc, això, musicalment i també a nivell de lírica, que trobarem en aquest Malherba sempre creix? Lo de sempre, diferent, tot...
1: Bueno,
0: tot
1: és, exacte, no? Hi ha coses que al final el que dius, bueno, volguem xerrar d'uns valors o remarcar certes coses, pues te va de sí que és això, no? Que veus de lo mateix i, mm. i òbviament hi ha coses similars, però bueno, sí que varietat de ritmes, qualque cançó més desenfadada, com bueno, una que és cabrit, no? Que és, bueno, fa referència literal, no? A cabres loques, que són aquestes amistats que jo considero lliures o que no es deixen endur per res, mm-hmm. t'empenyen a fer coses on t'abada tu no arribaries. I també rudimentàriament, que és un poc ja sàtira o metàfora, no? De, bueno, de on deim que estem esperant a que s'estampin perquè aquest model de vida no és viable mm-hmm. i estem condemnats a viure rudimentàriament i sempre fent, bueno, broma en sa paraula. Però bueno, no. Diferent, la veritat. Jo crec que coses que no hi havia altres discs i que també em volia atrevir a fer de ritmes, mm-hmm. ja sonorament... I content, perquè crec que és això, no? Que complementa un poc els altres dos per necessitats nostres, de dir, ostres, no hem fet cançons així, no ens hem atrevit, o per lo que sigui no han sortit. I això, no? Més enllà de lletres, que també crec que hi pot haver alguna diferent que agradi o que la gent hagi trobat a faltar, també de ritmes.
0: Moltes ganes d'escoltar-lo en calma tot sense... Avam que... Quines sorpreses, mos du. I m'ha fet molta il·lusió saber que en aquest disc hi ha una cançó amb Madala, que és un artista d'aquí de Barcelona, si no m'equivoc.
1: Exacte, sí.
0: Que personalment sí. també m'agrada molt, llavors m'ha fet molta il·lusió.
1: Sí, som... bueno, com dèiem, no? Que Maria del Mar també hagués mm-hmm. col·laborat... Ens hauria donat això, no? Perquè a vegades cercant col·laboracions o com es diu, no? Has de fer col·laboracions... Bé, doncs nosaltres no. Vull dir, si surten, com per exemple Anna Maria del Mar, que no la coneixem, però per lletra, per inspiració, per coses, es donava, que diguem...
0: Clar.
1: I no va ser, però no anem a cercar pues això, no? Vincles que no existeixen i tampoc t'ha duit a escriure o t'ha duit a fer alguna cosa que dius que t'encaixaria.
0: Clar.
1: I clar, amb en Guillem a repetir, no? L'única col·laboració que hem fet, que diguem, oficial i escrita, blu-blu. Però clar, va sortir de que amb ell compartim moltes coses, vull dir, des de músics de banda, espai de creació, amb l'estudi i ara també amb cooperativa de Ràdio Solar. Mhm. I em va venir literalment la cançó que es diu Crema i Enciamada i no sé per què, perquè al final escriure és com s'obretxar davant un paper i et venen coses, no? Mm. O almenys això me passa així, hi ha gent que no. Per això, no? Em va venir lo de una frase, no? Amb crema i crema i enciamada i s'enciamada menys suprema. I clar, i amb ell, que moltes vegades havien xerrat de ses arrels, de com ha conegut Menorca, uh-huh. i de ses nostres famílies, jo que he conegut la seua, i tot, bueno, ses nostres històries. I ràpidament això li vaig mostrar i ja va ser com ganes d'escriure bueno, cap a l'artesania, cap a les generacions majors i com us havien transmès. I molt content de com ha quedat també, una cançó diferent de la que teníem amb ell, que crec que, bueno, que pot agradar.
0: Segur que sí. Ara comentaves això de la cooperativa. No sé si ho vols explicar una mica, si és un projecte que també...
1: Sí. Interessant, bueno, perquè es dugui a conèixer. Mm-hmm. Sí que jo no sóc la persona que, diguem, més indicada, perquè sóc la darrera incorporació, però sí que, bueno, ja estan a reunions o des d'un bon inici que ho anaven, que diguem, creant i coincidíem amb en Guillem, sobretot, m'explicava. I molt interessant perquè realment és això, no? És una unió d'artistes on col·lectivament el projecte inicial era crear una discogràfica, i ho és per qui vulgui, però bàsicament ara amb el que s'ha basat primer i per començar a tenir recorregut és amb un sistema que diguem com de facturació, però perquè puguis tenir tu també ajuda i solvència, on moltes vegades pues això, no? Petits projectes i no tan petits, et trobes dificultats, no? De qui factura els concerts, qui pot donar d'alta en els músics,
0: sí.
1: I sense altes comissions i coses rares. I després, sobretot per això, per creació de música, que entre tots tenim un crèdit i al final és un crèdit d'ús mutu, no? Si tu necessites un disc, hi ha un saldo comunitari i sempre ho comuniques, però vull dir, tu pots demanar diners i al final els diners de tots o doblers que després necessita un altre artista.
0: Clar.
1: I així mos nutrim, no?
0: Està molt bé, perquè costa molt en el món cultural facturar aquestes coses burocràtiques, són molt complicades.
1: Sí, no, i la necessitat, no, de doblers, de que quan tu un inverteix i ho poses de la teua butxaca, bueno, si ja són precaris, pues encara ho és més per èpoques, no? I així almenys per recolzar amb altres, no t'has de preocupar i s'agraeix un munt. I el projecte de segell discogràfic és molt més ambiciós, però també molt potent, molt potent. La veritat.
0: El nom? Que no m'he quedat amb el nom de la...
1: Ràdio Solà.
0: Ah, sí. Molt bé. Bé, tornant un poc en el disc, és que m'ha fet curiositat aquest tema perquè crec que és un important d'aquest tipus de projectes autogestionats. Tornant un poc en el disc, aquest mala... O sigui, això de mala herba, aquest concepte, no? Què és? Ser una mala herba? És reivindicatiu? És defensar el territori?
1: Clar, vull dir, sí que em va fer gràcia perquè jo, en broma, no? de xerrant entre nosaltres i tal i qual, dic, estic cansat de la mà, en broma, no? Òbviament, que vull dir, és el que mos més caracteritza en els illencs, però en broma dic, ostres, un disc contracorrent, l'altre rissaga perquè donava continuïtat... Però dic, ara, dic, després de la pausa, després de tot, dic, vull anar a la terra, dic, i jo, de la mà, vamos, poc. Vull dir, m'agrada molt, m'encanta, però dic, jo, la meva família i on jo m'he criat és al camp. I aquesta, en broma i no broma, dic, vale, no, anem a donar la volta a la fua. I després, pensant noms, pensant coses, ja també amb lletres que hi havia per allà... com esborranys o coses començades. Bueno, ganes també de ser positiu i de donar un poc d'esperança també, no? Un nom que crec que és molt explícit. Per això, no? D'aquestes males herbes que pot ser col·lectiu, no? Però aquestes llavors també que m'agradaria pensar que hi ha i que som, no? Capaces de renéixer, d'adaptar, de mutar... I em va cridar, no?, l'atenció a aquest nom i poder, el que dic, canviar un poc la nostra visió de la mà a la terra i ara és aquesta llavor que també com a ego o projecte deim, vale, òbviament ens dirigim en el col·lectiu, però nosaltres després d'una pausa, després de no fer música, com dir, també que estem vius.
0: També heu crescut.
1: Nota. Sí, segur, també, i tornat vells. Sí.
0: És la meva experiència.
1: Sí.
0: I pel que fa com estil musical, Rigui, que és la vostra aposta, la vostra tria, creus que per els teus orígens és reivindicatiu per si mateix? O sigui, per què el vau triar? Què us aporta?
1: Sí, no, totalment, totalment. D'on neix ho és, no? D'una reivindicació i, òbviament, bueno, des de la independència de Jamaica... I al principi tots els grans artistes més de gènere roots, que diguem, o subgènere dins de reggae i música jamaicana, és totalment polititzat, no? I ells reivindicaven les seues arrels i les seues cultures, però sempre des d'una estima a la terra, tot i sa visió a vegades més mística o més religiosa des de rastafarisme. Però també això va triar aquesta música o mos va triar ella, nosaltres, perquè al final és això, no? Jo venint de, bueno, de punk i músiques més reivindicatives, explícites, no? Més dures, acabes això, no? Bevent d'altres estils i arribant a s'escà, i de s'escà, pues, això, cultura més rubo i tal, d'estils més de Gran Bretanya, de immigració jamaicana, i acaba, pues, això, no? Que per gust vas indagant i es regue, jo no ho sé, no? No sé per què, però és el que més m'ha arribat a seduir, que es quedi, que diguem, amb el pas dels temps, no? Òbviament, pues, segueix que escoltant punk i altres músiques que m'acompanyaran, però bueno, aquesta també, perquè no ho sé, no? Crec que és fàcil transmetre un missatge, no ho sé, no? Que t'arribi d'una manera més, no sé com dir, íntima, o que remogui per com sóc jo, eh? Òbviament, d'altres formes poden arribar missatges de mil maneres. Però com vaig començar a escriure, no sé, no és com me va fluir més, en la meva forma de ser i d'escriure també artísticament. I amb el pas dels temps, doncs mira, hem provat això, no? Variació de rimes i guinyos cap a s'escà i tot. Però sí, és el que dic. Jo crec que mos va triar a nosaltres o a jo, i de, curiosament, trobar ferreriencs que també feien reggae a Menorca i no ho sé, no? I va ser tot una sèrie de casualitats. Però mira,
0: jo crec que l'estil casa molt bé amb les lletres i amb el missatge, i a més és que és molt alegre, i això també, com això també m'encanta, el punk i altres estils així com de mena més durs, com clar, deies, però ostres, que la felicitat, diguéssim, com l'alegria que pot transmetre una cançó de reggae, a la vegada que la pots ballar però la pots cantar i clar, ets conscient de la reivindicació de la lletra, crec que és superimportant.
1: No, sí, eh? I vull dir que no hi pensàvem en el que vaig a dir, perquè gent m'ho ha dit, diu, clar, és que feis una música que, vull dir, gent que t'ha de no estigui tan d'acord amb els missatges, està obert a escoltar perquè és agradable.
0: Totalment.
1: Dius, bueno, si és així, me n'aleg, no?
0: Però, òbviament, no era intenció.
1: Clar, dius, no anava per aquí, però sí que et cerques, soc conscient de que, bueno, que contribueix, no? I que ajuda, i òbviament, pues, estils, pues això, pues, rock, punk o t'avada més això, tancats, la gent de primeres no seria tan oberta a escoltar, no?
0: I clar, tenint en compte també el context en què creau al principi, que és Menorca, aquestes coses de vegades s'han de tenir en compte i trempejar
1: sí,
0: una mica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, i ja t'he dit que ha vingut tot com ha vingut, no? Òbviament no penses en això, fas el que t'agrada i punt. Però sí, no? La gent després m'ho ha dit o t'hi dona a pensar, i és obvi, sí, clar, no? Que inclús això, companys que també fan rap i tal, bueno, orgànic.
0: Sí, sí.
1: No? Dius, que la gent diu, ai, pues això, no? Perquè fan hip-hop o rap en menorquí, i ja, mira, perquè és en menorquí m'agrada més, i dius, bueno, pues hi ha certs aspectes que fan que t'arribi més o que sigui més obert.
0: Clar.
1: Però sí, també això, segons quina música.
0: I ara mateix, quins són els teus referents culturals principals, coses que escoltes més, que t'està venint?
1: Uah, sincerament, és això, desconnectat de tota la música en català, exceptuant això a Dala perquè els atenc al costat, i vull dir, no m'encants. I orgànic, perquè també és això, n'hi van dels millors amics, i en Lluís, que també el tenc en cercles. Però exceptuant això, molt també forçant a escoltar més música, bueno, reggae, és veritat que no escol res més des de fa, vull dir, esporàdicament algú de punk, però per desintoxicar, però sí que vaig voler fer l'esforç per aquest disc a nivell friki personal dir, vale, no vaig escoltar res més, me vaig empapar de tot el que pugui i anar un poc a això, no? Anar a les meues referències i a grans mítics, per dir, clàssics de reggae i sobretot de roots, on m'he volgut basar més en aquest disc. I la veritat que això, no sortia massa d'allà mateix, que me feien saber, home, diu, escolta coses i tal, i jo què sé,
0: tu,
1: no?
0: I tu no, estic centrat.
1: Dic, no, és que dic, no, me ve de gust això, no? Sortir d'allà i dic, ja ho faré. I també un pot desconnectar de... Bé, desconnectar no, però dir, no vull saber res de propostes de que fan, no sé, no? Més actuals o no sé què, dic, no, vaig a fer el meu, dic, perquè inconscientment sempre t'acabes, exacte, no, mirant i ai, dic, no, dic, pas.
0: No, clar, que escoltes massa i després acabes fent un reggaeton, són segurs, t'imagines?
1: Exacte, acabes i dius, ui.
0: Què m'ha passat?
1: No, però bueno.
0: Bé, si vols, ara un poc enrere, deixar un poc el disc nou i anem un poc cap als principis de la teva carrera musical, que també em feia ganes un poc xerrant-ne. Al principi, quan he dit que em feia molta il·lusió aquesta entrevista, ho deia perquè, ostres, jo crec que Som, la cançó que va estar el 2029, el 2019, 2019 encara queda una estona... Ostres, crec que és que va ser un impacte per la societat menorquina, no? Vull dir, i ho dic sincerament, o sigui, crec que això, vull dir, crec que vau saber amb un ritme amable i unes lletres també alegres poder atracar, com poder emocionar molt a una generació independentment de la seva ideologia, no? Moltes persones que no sabien... Jo pensava, jo que estava ja en aquell moment escoltant moltes altres coses, com potser més específicament, explícitament polititzades, jo els deia, però sabeu que cantau? Me'n record molt pensant, mira, és que tothom està cantant això, però realment saben que estan cantant. I per jo va ser com... Ostres, va ser un impacte molt, molt fort i crec que va ser una cosa molt xula. És que me'n recorda que era una cançó que cantàvem per tot, me'n record cantar-la d'acampada amb els amics, o sigui, era una època que va ser superxulo, realment, saps? Sí. I avui venim cap aquí pensava molt en això, i per això, no sé, m'agrada poder xerrar avui aquí amb tu, com gairebé que han passat 7 anys després, no? Ostres,
1: sí, és fort. Rapidíssim. I no, totalment, va ser, no sé què va ser, però tenint en compte això de que, bueno, moltes coses, no? Jo crec que també és factor sorpresa de que, bueno, pues no existíem, no? La gent no ens coneixia i un pot també de qui és això, què és, d'on surt... Però, bueno, era una carta de presentació, no anava més enllà, saps? Vull dir... Clar, record xerrant orgànic i soy que me deien, i ara què faràs? Perquè després d'això dius, pues no tens res, saps? Vull dir, era com, pues il·lusió de fer un projecte, pues això en banda i, bueno, coses que no havia pogut fer, que diguem. I era una carta de presentació, no? De poder dir, mira, com qui és rudimentari, que és rudimentari o que pretén dir o jo, tal, no? Jo què sé. I un poc, doncs, això, no? Dir d'on jo venc, que eren les arrels i passar i tenir pinzellades, doncs, això de la nostra cultura, de reivindicar també la illenc. I exacte, i es van sumar en el carro també moltes persones, perquè crec que sí, que va agradar... estilísticament i com els hi agradava el ritme i les melodies i tal, i que els hi va arribar, que els va ferir, però persones que totalment crec que no sabien que cantaven. I em va saber inclús greu per això de dir, uau, sense... no ho sé, vull dir, també en el vídeo que em vaig posar la camiseta de Menorca antifeixista,
0: mític.
1: Bueno, crec que era molt directe, però que estava de la lletra no bastant, no? Però que era la intenció d'acompanyar. I no ho sé, però sí, eh? gent que després me deia, inclús això, record comentaris a YouTube i no sé què, de que sa, justament sa camiseta...
0: Li sobrava, no?
1: Sí. Ai, és que mesclant política, i dius, vale, no ets entès massa cosa, no? Perquè, bueno, que és política, per jo ho és tot, òbviament, t'agradi o no, vull dir, però crec que la gent no ho entén. I això, no? Aquests comentaris era com, uau, crec que la gent no s'enterà massa de que va la pel·lícula. Yeah. I s'ha xumat en el carro de que ha agradat i pues, el que dius, no? Estava circulant per allà i no ho sé. Però sí, va ser un... tot un fenomen que, diguem, per nosaltres, viscut, de que no tornarà a passar, perquè segons que no tornarà a passar, ara estem allà i ja està, no? Però sí, sí, va ser una empenta forta, va ser una empenta forta.
0: Això es devies tenir moltes ganes de seguir després d'allà, o no?
1: Sí, bueno, de seguir creant, no? Perquè ja t'he dit, no teníem res més. I aquell moment no teníem ni sa banda feta, vull dir, era jo amb en Quim, el saxofonista, però com a productor, i va ser com, bueno, pues, això, no? Hauré de córrer i fer alguna cosa, perquè tampoc així, però sí que era com, vale, pues ja està, ara hi ha un buit.
0: I d'aquí va sortir Contracorrent, llavors, no?
1: Exacte.
0: El 2020.
1: Sí, sí. Sí, pues, també tenia altres esborranys i lletres, però que jo inclús havia... Això no ho sé, com aparcat, perquè ja, era com, vaig a fer una cançó i a dedicar tot el que pugui i també inversió econòmica meua, que en aquell moment dic, mare Déu, sense... No ho sé, estaria disposat a tot i no sé ni per què, perquè... Sí, sí, però fatal estaria. I sort que me vaig animar, vaja. Sí, sí.
0: Abans comentaves un poc que ara mateix estàs escoltant només una sèrie de coses i que potser no estàs atent a les novetats en català, en el panorama musical en català. Si vols, ratllem un poc de panorames musicals en general, no? Perquè jo crec que sentim molt, i amb raó, no? Que darrerament el panorama en català està molt despolititzat. No sé... Coneixes, tens recomanacions que puguin girar un poc la truita o saps com està la
1: gent? Cap a aquest discurs, dius?
0: Sí.
1: Vull dir, propostes que sí que
0: propostes
1: volen...
0: Propostes xules o la gent de rig en català, abans, si tens alguna proposta.
1: Sí, no, a veure, jo crec que sí que el que dius, que sempre hi ha gent que vol apostar per... Bueno, per dir coses, no? O que tens ganes de dir coses i que te remouen més enllà de, jo què sé, de l'amor o la vida quotidiana més banal. Que pot estar bé, però que tot es basi en això, bueno, crec que passen moltes coses, com per no dir-les.
0: Totalment.
1: O que no venguin de gust explicar, no? No ho sé. I sí, a l'escena ja més reggae o tal... Vull dir, propostes joves, emergents, com Neptú, aquelles de Lleida, i també amb música superconscient, o l'altre dia que vaig poder conèixer en persona, Roof Bandits, que són de... no sé d'on són, si de Ripollet, no sé d'on són, però bueno, de Catalunya, i també superguai, amb una energia que veus això, no? No sé, que crec que tenen super de força i espero que els hi vagi super bé. I després el panorama que no sigui reggae o tal, sí que ha sonat molt a Remei de Cala Fresca,
0: sí.
1: Que crec que és exemple un poc més... Bueno, mainstream, no amb lo dolent de la paraula, però sí que ha aconseguit igualar-se propostes així, bueno, més comercials i estar a certs cartells i puestos que, no sé, no? Que hi arribin propostes així, unes qui vulguin ser, però si elles hi volen ser, doncs me n'alec per això, perquè almenys es rompre un poc tendències. Totalment. I coses que dius que, jo, és guai. Però sí, jo espero que això, no? Que també són inèrcies o moments, no? De que la gent ara, doncs això, no? Com que està de moda, pues això, passar un poc de tot perquè s'han cansat de polititzar, no sé, que han anat escoltant a vegades pinzellades, sí. No, d'entrevistes, perquè precisament es demana, no? Com és que ara la música, tal...
0: Ai, és que...
1: I, exacte,
0: no,
1: ens han cansat... Tot...
0: Sí.
1: que tot és política, i dius, bueno, però és que és el de sempre. Conviure, tenir companys de pis, les teues dinàmiques que adoptes, el que sigui, tot és política. Vull dir que, i segons com tu miris de què xerren, pues, també fan política.
0: No? Vull dir, completament.
1: Una cosa és que no vulguin veure, però... Llavors, bueno, jo crec que és això, no? Que ara és una època i que anirà canviant, no? Si, no, si més no, no ho sé, jo no té res a veure, però m'ha fascinat lo d'en Bad Bunny, no? I tot el rebombori que té, però sense fer-li cas en aquest senyor i la seva música, que òbviament has sentit per ràdios i tot, dic, hòstia, dic... Aquest tio diu coses que no m'interessen, vull dir, que no m'arriben, sense ànim de criticar, vull dir. I d'altres que dic, no sabia que havia fet una cançó ja com... Què és? Lo que pasó a Hawaii, no?
0: Sí, lo que le pasó a Hawaii.
1: Vull dir, com, joder, dic, és molt explícit, molt directe. Sí que sobre s'apagón d'allà de Puerto Rico, no sé quantos... que s'havia més posicionat, però és igual, no? Dic, una figura en el món que és, si no m'equivoc, la persona més escoltada i no sé quantos, dius, de repent sembla que no atura de reivindicar les seues arrels i la cultura ja llatinoamericana.
0: Home, però, va sortir amb la bandera de la independència de Puerto Rico, que és la bandera que allò que es blau està baixat de to.
1: Exacte.
0: Però després la roba que duera de Zara, sembla que és pro-Israel, vull dir...
1: Sí, no,
0: les contradiccions surten per totes bandes.
1: Sí. Que s'és fet viral, exacte, perquè, clar, era molt el moment actual i contra, bueno, no, contra les tropes aquestes d'immigració, contra ICE, i molt explícit, volcat amb això, no? Semblava tots els missatges i les indirectes. I que superguai aquest punt, no? Que dius, hòstia, superbol i venga, va. Però bueno, podent criticar moltes altres coses, dius, mira, pues, no es vol xerrar de política, doncs pues mira, aquesta se l'ha menjada tothom, no? I dius, ah, bueno, pues a veure què passa, no ho sé, no? En tendència o si ojalà, això, el que dic, ara tothom li vingués de gust reivindicar ni que fos la seva cultura i les seues arrels, no? No ho sé, esperem això, no? Que canviï un poc el paradigma.
0: Bé, tot és un pèndol, així que ara toca...
1: Sí, i ja t'he dit, cicles, no? Jo crec que al final... Sí.
0: I en l'àmbit més menorquí, bueno, hem xerrat d'orgànic...
1: Que haguem dit, no ho sé, però bueno, va, de música... Sí, no recordo.
0: Una mica...
1: Però també, bueno, els companys de Barlà,

0: no sabria com definir.
1: Sí, és una cosa
0: però
1: indie,
0: inclús ara, exacte, no? És indie, també experimental, sí. No? I després, òbviament, bueno, pel de Gall, que, no? Que ja seria com el que tothom segurament coneix. Però bueno, no sé, un moment musical que me sorprèn molt. Mm-hmm. És de Menorca, bé, jo que sé que hi ha, bueno, òbviament, Leo Manso.
1: Sí, d'anava a dir, estic tan enganxada en el seu nou disc, ostres.
0: Ah, sí? Oh, no l'he escoltat. Sí, bé, sí, ja t'he dit que no he escoltat res de ningú, així que em sap greu per ell.
1: L'has d'escoltar. Just el vam entrevistar al Perfil fa unes setmanes i vam poder xerrar del disc i després l'hem escoltat i, ostres...
0: Sí, no,
1: perquè és un... ha posat banda i li dona un gir molt guai. Xulo. Sí, sí, crec que t'agradarà.
0: No, és sempre, vull dir, Leo Manso sempre m'ha despertat simpatia. Vull dir que segur, segur, faré.
1: I en tema ser artista a Menorca, no sé, creus que estem un poc com... Dic que estem... He dit estem. Jo realment no soc artista, però tinc una professió
0: no gaire.
1: Coses culturals i artístiques, no? Al final, que van totes al mateix sac, no? Sí. No sé, si estem condemnades una mica a l'exili o què?
0: Ja, no. A l'exili explícitament perquè has de sortir de Menorca o ho dius metafòricament per una altra cosa?
1: No, literalment.
0: Vale. Ja, jo, i a més, vosaltres també, Radio Far, no ho sé, el que dic, que me dona esperança veure que surten cada vegada més projectes. Però sí que és molt de persones que tot i que el projecte neixi a Menorca... O neix de la distància o neix perquè han sortit fora i t'has empapat de moltes coses, no? Que jo m'agradaria pensar que no és necessari i que, si més no, en un futur, pues això, no? Tindràs moltes eines i un mirall enorme, no? On te puguis reflexar. Però, bueno, sí que és cert que òbviament els recursos són els que són i no és el mateix, no? A nivell d'inspiració pots sortir fora i trobar moltes propostes, inclús te satures de coses. I clar, entenc que és fàcil, no? Que sorgeixin des de fora per això, no? Per recursos, per espais, per el que sigui. Però... No ho sé, també me fa ràbia haver de pensar que des de casa no pots fer o crear un projecte. O que sigui difícil després que facin cas des de fora, si és que necessites aquest cas, no? per diguem, sobreviure, o perquè tu vols dirigir, òbviament, a Menorca i fora de Menorca. Però no, molt content de veure això, no? Pues Radio Far, que s'ha establert... Posidònia també, des de... Bueno, coneixem personalment moltes d'elles que han tirat endavant. Jo, era una necessitat seua que venia de molt tan fora. I també, pues això, no? Veure projectes que es poden establir que funcionen dona esperança, no? De dir, gent que no vulgui sortir de Silla, que ho pugui fer des d'allà, seria increïble.
1: Tant de bo. Sí, hauríem de tenir més oportunitats en aquest sentit, així que poc a poc. Xerrant un poc en tema Barcelona, Menorca, distàncies, com és aquest procés creatiu de rudimentari perquè el grup viu entre dues bandes?
0: Sí. Pues, com bonament podem. Feim la broma que som un grup que no assaja perquè estem separats, o sigui, i mos hem inventat maneres. Però, no, mira, vaig fer dues tancades amb Nedo i en Carl, i també es va sumar en Hugo, però que són Comando Ferrerianc. I des d'allà, no? O sigui que van sortir una bateria d'idees sonores, coses que proposava, coses que van sortir col·lectivament, i d'altres que ja sí que van fer feina jo i en Quim, el saxofonista, per això, no? Perquè ell està fincat a...

0: aquí a Barcelona, té un estudi que és aquí on compartim amb en Guillem de Dala i Radi Solà. I això, no? De, ja també d'idees meues que el que deia, que estàvem molt cap ficat en anar a treure ritmes i inspirant-me, no sé què, i que ells també m'animaven a dir t'has de posar tu capdavant perquè contracorrent era el que era i com d'aquesta essència que cercàvem i bueno, donant-li més continuïtat i la veritat que són entre unes hores de local amb els menorquins i un poc la meva part que diguem més íntima Barcelona i després amb en Quim i bueno i la part que van aportar ja s'estudi i tots els de Barcelona també. Però sempre estem això, convivint com podem. Igual que assajant o crear el directe, quedam, gravam els assajos i després anem perfilant, però en compte gotes... És una barrera, és una barrera. Ja. No diran que no. És difícil.
1: I de res, moltíssimes gràcies, Guillem, ha sigut un gust. Moltes gràcies per aquesta mala herba sempre creix. L'escoltarem amb atenció i amb il·lusió. I res, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí.
0: No, a vosaltres i ànims, que això sí, per, bueno, per seguir Radio Far. I la veritat que això, molt guai de sempre tota l'empenta vostra que teniu. La il·lusió i, bueno, i la dedicació, que és el de sempre. Ningú sap totes les hores que has invertit en projectes autogestionats i tirar endavant. Així que super de força.
1: Moltes gràcies. Al final sempre val la pena.
0: Sí, bueno, per això hi som, però a base d'esforç. Sí.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Restaurar mobles vells és una afició que molta gent practica a les hores lliures. La fusteria antiga era molt assenyada. Els arbres es tallaven amb la lluna correcta, es deixaven madurar mitjançant diverses tècniques i se seleccionaven bé els tipus de llenya en funció de la destinació que havien de tenir. Per això hi ha elements fets en aquella època que duren tant i tenen tanta prestància quan se'ls recupera.
2: Època de muda. Capítol 14. Estimar o transitar.
1: Una tasca com la de llevar pintures i vernissos, refer escletxes, controlar insectes perforadors i fer reviure les vetes i nusos que es van crear en éssers vius crescuts lentament és una missió que pot abastar moltes hores. Especialment quan no s'és professional i s'hi posa més ànim que experiència. Qui s'hagi aplicat en aquest entreteniment o en qualsevol altra pràctica artesanal comparable sabrà que té una importància relativa al temps que s'hi acabi dedicant. És fàcil que el procés abasti un lapse considerable. No importa. Per què compensen els retorns obtinguts, atès que s'aprenen moltes coses pel camí? S'incentiva la imaginació per resoldre reptes inesperats i s'experimenta una satisfacció especial en veure el resultat final, sortit de les mans pròpies. És una diferència similar entre qui surt a córrer perquè es prepara per una cursa d'alta intensitat i qui surt a passejar. En el primer cas, comanden els objectius de rendiment físic, que han de ser creixents a cada entrenament i que obliguen a concentrar el cos i la ment en la superació de l'esforç, que requereix un exercici d'aquest estil. Molt meritori, per altra part. Però si se surt a caminar amb l'objectiu de connectar amb la natura, els quilòmetres a fer i especialment el ritme en el qual s'avancen són d'una importància secundària. També es fa salut caminant, però aquí es poden obrir els sentits per trobar altres connexions. Detectar les olors de la terra banyada de l'hivern o de la dolçor que llencen a l'aire les flors de la primavera, percebre la suau fermentació de la palla estiuenca o l'aroma de fonga dels boscos de tardor. Es pot trobar delit veient com planegen amb parsimònia les miloques, els adults blancs i els joves foscos, com els xòrics i els capsigranys posats a sobre d'elements elevats escruten el territori buscant el moviment d'insectes, ratolins o ocellets despistats. Com les oronilles comencen a retornar del seu enorme viatge del sud d'Àfrica i sobrevolen les tanques amb la seva elegant cua de forquilla i la gradosa taca vermella al coll. La relació que una persona manté amb el territori, de naixement o d'adopció, és també com fer un trajecte. Es pot escollir com fer-lo. I no es tracta d'una opció romàntica o somiadora. Ben al contrari. La manera en què la gent es relaciona amb l'entorn on viu acaba marcant moltes diferències entre l'alegria i el desencís, entre la identitat i la desafectació, entre el vigor i l'abatiment. A les escoles de negocis se sol explicar la necessitat de concebre les estratègies comercials imaginant altres possibilitats que les habituals. Esforçar-se per trobar paràmetres que no siguin els de sempre. En diuen pensar fora de la caixa. Però com si fos una matrioshka, aquell que intenta reflexionar fora de l'embalatge tradicional sovint no s'adona que es troba dins una altra caixa més gran, que l'empeny a un creixement exponencial, a una productivitat malaltissa que, a més, requereix d'uns clients ficats a la seva vegada en un consumisme vertiginós. Potser per aquesta suma de paranys contemporanis hi ha gent que viu a Menorca i se sent part d'un enclavament un tant especial, però no pot fer de menys que, ficats dins la roda que sempre gira cap allà mateix, rumiar maneres per formar també part de la patologia de la dilatació econòmica que assimilen Ves per on. En progrés. Transitat aquesta manera insubstancial, en tos de caminar estimant i percebent, condueix a posicionaments que miren a la curta. Potser perquè la voràgine diària no permet alçar la mirada per veure què ens espera un poc més enllà del camí. En aquest cas, correm i, a més, hi deixem la salut, la pròpia i la del medi que ens envolta. Només així s'expliquen actuacions i propostes que formen part del debat quotidià menorquí i del nord global. Per sortir de la caixa gran, de la més mala de veure, res com buscar un projecte col·lectiu, delectar-se en la restauració d'un moble vell o sortir a passejar a veure si qualque dia aconseguim que tornin a brollar les fonts perdudes.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: En aquest tercer capítol, tornem amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
2: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
1: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

0: A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
1: Tot

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan tenia 4 anys, vaig prendre consciència de la seva existència. Em deien que eren de fusta i de cartró, però allò em desconcertava. Gegants amb ànima? Poc després vam anar d'excursió a un poblat talaiòtic. Taules i talaiots gegants. M'imaginava aquells éssers construint-los i la idea me feia por. Amb 6 anys vaig anar al cinema. Llavors ho vaig entendre tot. El cinema és gegant. Una mirada a la realitat. Menorca Dog Fest, Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca.
0: Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
2: Benvingudes, benvinguts. Estem aquí a Radio Far, al Menorca Dog Fest 2021. El Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca. Enguany celebrem la tercera edició i tenim amb nosaltres en Antoni Tortajada. Benvingut, moltíssimes gràcies.
3: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
2: Antoni Tortajada és nascut a Sabadell. Ell és periodista, guionista i presentador de televisió. Des de l'àrea de nous formats de Televisió de Catalunya, compta amb un llarg recorregut en creació, presentació i direcció de documentals. Vides privades, explica'ns la teva vida, la rentadora, efecte mirall, els 80, material sensible, taller.doc, històries de Catalunya, fotografies, 300 o petita història de les pandèmies són alguns dels seus projectes. Avui hem tingut la sort de tenir una conferència d'Antoni Tortajada titulada De l'arxiu a la pantalla. Com ha anat?
3: Bé. Jo crec que bé. No ha sigut ben bé una conferència, ha sigut quasi una xerrada, perquè la gent hi participava i hem parlat al voltant del tema dels arxius i el paper que han de tenir en els documentals. Bé, interessant, molt interessant. Jo m'ho he passat molt bé.
2: Des de l'àrea de nous formats de Televisió de Catalunya treballeu diferents formats documentals. Quins són? Ens pots fer 5 cèntims d'aquests formats? I quina és la tipologia que més desenvolupeu o treballeu?
3: A veure, et parlaré en passat, perquè el Departament de Nous Formats fa molt poc que s'ha dissolt. Tenies un departament que...
2: Sempre hi ha reestructuracions a la televisió.
3: Sí, tenim una història, jo crec, que de gairebé 20 anys, i llavors ara s'ha fet una reestructuració fa un parell de mesos. Llavors s'ha dissolt i s'ha, diguem-ne, encabit en una macroàrea que es diu actualitat i entreteniment i actualitat.
2: Però seguireu treballant tant amb l'àrea de documentals? O...
3: No ho sé. Ara estem treballant un format documental que, de fet, el vam començar a treballar encara en el Departament de Nous Formats, que es diu Quanta Guerra, que és un format sobre la guerra civil. I una mica la idea és buscar... Així és que els avis, diguem-ne, que van fer la guerra no van explicar mai la història de la guerra als fills, els fills no van preguntar, però, en canvi, els nets, diguem-ne, que ens hem interessat per la història de la guerra civil.
2: Bueno, és que la transició no va permetre molt bé que hi hagués
3: Hi va haver una mena de pacte de silenci.
2: Exacte.
3: Durant la transició, però abans, la gent que va viure la guerra no va voler explicar la guerra, almenys no amb la intensitat que la va viure.
2: I llavors... Segurament era massa dolorós,
3: era massa dolorós, sí. Sí, i quan era dolorós i cruel. I llavors jo crec que amb una mena d'exercici de... No sé si de sacrifici, de dir, o sigui, la guerra me la guardo per mi i no la vull compartir amb els meus fills ni amb els meus nets. O sigui, tot aquell dolor que es va generar no el van voler compartir. En canvi, els nets estan interessats. I llavors hem agafat nets, diguem-ne, famosos, mediàtics, i a través de lo poc que saben de la guerra del seu avi, hem investigat i reconstruït la vida durant la Guerra Civil de l'avi.
2: Que interessant.
3: Llavors, portem aquests nets, diguem-ne, a través d'un viatge pels llocs on l'avi va fer la guerra.
2: Pots dir-nos algun dels noms d'aquests protagonistes?
3: Sí, mira, ja hem rodat un capítol amb l'Albert Tom, que és periodista i presentador i comunicador. Un altre amb en Peyu, que és humorista. Estem acabant ara un capítol amb la Natza Ferrer, que també és periodista. I ara en començarem un amb la Bet Rodergues, que és la cantant aquesta que es va donar a conèixer amb l'Operació Triunfo. I de moment farem aquests 4 i la veritat és que estem molt contents.
2: Com una minissèrie, de moment, no?
3: Sí. De moment són 4 capítols, ja veurem si té continuïtat o no.
2: I estem I aquestes reconstruccions de vida, com les planegeu? Com les plantegeu?
3: Bueno, primer les investiguem. Uh-huh. Hi ha l'equip que fem amb la Núria Castejón i la Núria Borniquel,

0: que l'àvia havia fet la guerra a l'Ebre i que després, bueno, s'havia passat als nacionals i ja estava, no?
1: Uh-huh.
0: I llavors, clar, li vam mostrar com, després de passar-se als nacionals, va venir un autèntic calvari. Perquè l'avi no ho va explicar mai, però després de passar-se als nacionals va estar en un camp de concentració a Santander, duríssim, uh-huh. duríssim. Després va estar en un camp de treballadors, fent vies de tren, treballant com un esclau. Saps? Tot això la família no ho sabia.
1: Què vol dir passar? O sigui, ell havia lluitat com a república, sí, i es va passar als nacionals, sí, això... però li va sortir el, com es diu això, el tiro per la culata. No,
0: no, no, no, perquè això passava a tothom. És a dir, a la batalla de l'Ebre hi va haver molts soldats republicans,
1: sí,
0: diguem-ne que no tenien un compromís especial amb la república, que van preferir, quan ja es veia que perdien la batalla aquesta i que, per tant, es perdia la guerra, en comptes de retirar-se i tornar a passar l'Ebre i tal, van preferir passar-se, entregar-se.
1: D'acord.
0: Entregar-se al bando dels nacionals. Uh-huh. I, però això, o sigui, entregar-se no volia dir ja estic salvat.
1: Clar.
0: Això és el que es pensaven.
1: Clar.
0: Però entregar-se volia dir anar en un camp de concentració, en el camp de concentració aquest, que era un camp de concentració model alemany, eh? O sigui, no estem parlant de tonteries. I allà els classificaven, és a dir, estaven uns quants mesos fins que els classificaven. I els podien classificar com a afectos al règim, amb el qual quedaven lliures.
1: D'acord.
0: Els classificaven com a que havien tingut responsabilitats en la república, uh-huh. i aquests els hi feien un consell de guerra. En alguns casos els afusellaven directament.
1: Aleshores, entregar-te suposava salvar la vida una estona més.
0: Sí, una estona més i arriscar-te a tornar-la a perdre. I a passar molts mesos en condicions de camp de concentració. Saps? Wow. I que va provocar molta gent que s'hi va quedar, que es va morir en el camp. Mm-hmm. Saps? Per això que aquesta guerra, que el Peyu pensava que havia sigut una mica de hi-hi-ha-ha, no, va ser una guerra molt dura. Saps? I hosti, descobrir això de cop provoca una commoció.
1: Clar, i això ho vau poder viure i enregistrar. Aquesta commoció d'en Peyu, no?
0: Totalment, totalment, perquè clar, diguem-ne que la presa de consciència d'allò que realment va passar la fem en viu.
1: Clar.
0: Saps? El Peyu va descobrint al costat de l'Eloi tot el que el seu avi va viure. I això és molt potent, això és molt potent. I bueno, estem bastant contents amb aquest format.
1: N'estic segura, contents. Sí.
0: Això sortirà
1: quan
0: segurament
1: es podrà veure?
0: A partir
1: del
0: gener. Jo crec que a partir del gener.
1: De moment són 4 episodis, no sabeu si hi haurà més temporades.
0: No.
1: Sí.
0: No sabem.
1: L'arxiu documental és la matèria primera de molts dels documentals en els quals has treballat i molts dels programes televisius també. Quin és el procés que porta aquests documents a la pantalla? Com, bueno, els pots treballar, suposo que de moltes maneres, no?
0: Sí, els pots treballar de moltes maneres, però una mica el que he intentat explicar avui en la xerrada que hem fet és que per nosaltres aquests documents són fonamentals pels formats. És a dir, és a partir d'aquests documents que construïm una narrativa que ens permet explicar una història sobre el
1: documents
0: passat.
1: Documents que ens explicaves que no estem parlant només d'imatges cinematogràfiques
0: no.
1: o fotografies, no? Qualsevol document...
0: Qualsevol cosa que està en un arxiu, és a dir, qualsevol cosa que ens parla del passat, uh-huh. però que en si mateix és un objecte que té un passat. Uh-huh. És a dir, pot ser un document escrit del segle XV, pot ser una pel·lícula de l'any 20, pot ser una fotografia de l'any 30... Pot ser un vestit del segle tal, és igual.
1: Un tros de roba, una partida de naixement...
0: Qualsevol cosa que està dipositada en arxius públics o privats, familiars, uh-huh. Porta en ell mateix una part de la història. I llavors és qüestió de fer parlar aquest arxiu.
1: Uh-huh.
0: I en aquest fer parlar el document és una mica la base dels nostres formats. Uh-huh. És a dir, nosaltres anem a buscar... Normalment hi ha un presentador que va a buscar aquests documents... I aquests documents li permeten descobrir una història. No? I aquesta és la història que expliquem.
1: I suposo que en aquest descobrir la història també hi entren molts processos narratius on intenteu d'alguna manera mantenir captivat a l'espectador, no?
0: Sí, o sigui, nosaltres pensem que clar, aquests formats documentals han de competir el prime time amb programes de molta audiència,
1: correcte.
0: D'entreteniment i tal. Mm. Llavors hem de buscar ganxos perquè la gent ens miri. I el gran ganxo és que siguin narratius. És a dir, que expliquin històries, saps? Que tinguin forma de relat, que tinguin tots els ingredients que pot tenir una ficció, amb tots els ganxos que pot tenir una ficció, però mantenint-nos en el terreny, diguem-ne, de la veritat.

0: continuïtat històrica, fins allà on podem. No?
1: Televisió de Catalunya ha apostat gairebé des dels seus inicis pel gènere documental que explica la nostra història. L'audiència és receptiva amb aquest gènere, creus, Toni?
0: Molt, molt. Molt, molt, molt. A TV3 aquests programes de documentals d'història sempre han funcionat molt bé. Ens funciona molt bé. Jo crec que també també una tele, diguem-ne, que diguem, no és que eduqui la seva audiència, no vull dir d'aquesta manera tan paternalista, però sí que es crea com una mena de comunicació, de diàleg entre la cadena i el seu públic, que fa que es creïn una mena de sinergies al voltant d'aquests temes. No? I llavors el públic de TV3 sap que a TV3 li oferirà bons documentals i la gent que fem els documentals sabem que hi ha un públic que espera aquests documentals. Saps? Amb la qual cosa circula, diguem-ne, i funciona molt bé. La veritat és que ens funciona normalment molt bé.
1: I hi ha alguna temàtica o etapa històrica que funcioni millor que una altra? Creus que hi ha hagut coses que t'han funcionat de manera més clara en algun moment?
0: Aviam, no, jo crec que qualsevol etapa històrica funciona. És veritat que com més vas cap a l'època contemporània i entres en el territori aquest que diem de la memòria històrica, diguem-ne que com que és més polític, també hi ha una vinculació més gran del públic actual. No? Però en general, qualsevol història, les històries, nosaltres en molts programes hem fet històries medievals o històries de l'època moderna i ens han funcionat. Ens han funcionat bé.
1: Suposo que la qüestió és construir aquest relat, no? que funcioni a l'audiència.
0: No, per nosaltres és bastant la clau. És a dir, que sigui un relat. És a dir, allò que deia aquest matí, no? Aquella distinció que fan els anglesos entre history i story, parlem de history però anem a buscar la story, les històries, saps? Els relats. I això jo crec que és bastant la clau que funcionin.
1: Sabem que estàs treballant en un projecte que aviat estrenareu. Ens en pots fer 5 cèntims? Què hi veurem?
0: Bueno, és aquest projecte que es diu Quanta Guerra. I veurem històries de la Guerra Civil explicades a la generació dels nets. Estem treballant, ens està funcionant bé. I
1: es titularà Quanta Guerra.
0: Quanta Guerra, sí. Sí, que és un títol de ressonàncies una mica rodoredianes.
1: Sí,
0: ja saps,
1: no?
0: Que la Mercè Rodoret té aquell llibre que es diu Quanta Guerra, que justament no és sobre la Guerra Civil, però ens va agradar agafar un títol que tingués una ressonància una mica literària. I llavors dirà així, Quanta Guerra.
1: Molt bé.
0: I sortirà al gener, esperem.
1: Perfecte, estarem atents i atentes. Moltíssimes gràcies per haver visitat el Menorca Doc Fest. No sé si has pogut veure alguna de les exposicions, si no, et convidem a fer-ho perquè hi ha molta varietat i també hi ha algun treball que conjuga imatge real provocada però amb imatge d'arxiu. És a dir, que igual t'emportes alguna sorpresa.
0: No, de fet, avui ens dediquem a això que hem fet i demà ens dedicarem a mirar.
1: Molt bé.
0: Totes les exposicions. O sigui, que aprofitant l'estada aquí, participarem tot el que puguem del festival.
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies per compartir aquest ratet amb Radio Far.
0: Un plaer. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
2: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

llibonaire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa

Yeah.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món, va per vosaltres. Tancat dins...

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

els endolceren, els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era...

0: Ui, avui estem molt il·lusionades perquè efectivament ens acompanyaran aquí dos éssers de llum.
1: Dos éssers de llum.
0: Avui, per fi, tindrem amb nosaltres una personeta que estava ja en els primers esborranys del programa, quan Tarissones no existia encara, que fa quatre temporades.
1: Que fort.
0: Doncs des de que vaig plantejar per primera vegada aquest programa aquí, en aquesta ràdio, des dels primers esborranys, hi havia el nom de Nanna Ferrer com a entrevistada imprescindible del programa.
1: I cada any era, no, és que ara no pot, ara està en la Xina, ara està, no sé, on està...
0: És una persona que fa moltes coses
1: molta.
0: I nosaltres també fem moltes coses.
1: S'ha trobat una que la mujer que lo hace todo en España con la otra mujer que lo hace todo en España.
0: Però bueno, avui els tenim aquí. Quin luxe i quin privilegi.
1: Quin luxe i quin privilegi, exactament. Sí, avui xerrarem amb ella d'arrels, de memòria, de família, de patrimoni i de creació. De totes aquestes coses, molt guais i molt importants, perquè la seva música, el seu motor creatiu, estan basats en totes aquestes coses i en moltes més.
0: Exacte. I per parlar net també l'acompanyarà son pare, Antoni Ferrer, forner de professió i tradició i actualment performer, podem dir, perquè per primera vegada ha pujat en els escenaris amb la seva filla. En breus ens ho explicaran. I tu, què dus avui a la teva secció de recomanacions, Gavi?
1: Ai, pues mira, quines ganes que tinc avui. I per il·lustrar tot això, avui porto dos docus.
0: Venga.
1: Un que es titula Arrels fondes, que ens trasllada a Formentera, i un altre d'una de les figures més emblemàtiques i més importants per jo, però també per la música latinoamericana, que es diu Mercedes Sosa.
0: Som-hi. Quines ganes i quina emoció.
1: Dale, vamos.
0: Vamos.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca Freak, capítol 73, en el qual ratllarem d'un llibre, un recull, mescla de relats, poemes, estranys tractats filosòfics, etc. Salvatge, violent, extrem, feroig, extenuant, ple de personatges immorals, mares que tempten contra els fills, fills que ho fan contra els progenitors, incest, crims, violacions... Un llibre no apte per a qualsevol estómac. Difícil, incòmode, brutal. Mos prenem un àlmax amb contes fermats a la pota d'un llop d'Angélica Liddell.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Això diu que era una cabra que manava un cabridet menut.
1: Bé!
0: Bé!
1: Bé!
0: Bé! Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya. I vol dir que, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar gola i va entrar. Quan va ser dins la vinya, digué en el cabridet:
1: saps què farem? Tu menja de gra en gra i jo menjaré de zingó en zingó, com a més grossa que sou.
0: Comencen a fer-ho així. Però al punt en tingué més gola i va dir en el cabridet:
1: tu ja pots menjar de cingó en cingó i jo menjaré de rem en rem.
0: Així ho feren. I al punt sa cabra torna a dir:
1: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
0: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
1: anem, que ja mos basta.
0: Però el cabridet va fer es desentès i no volgué sortir de sa vinya fins que tingués sa panxa ben plena.
1: Mira, quan iré a dir a l'amo?
0: Va respondre sa mare.
2: I doi!
0: Contestà el petit. Sa cabra, com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant i se'n va donar avís a l'amo. I li va dir:
1: l'amo, vinc a donar fos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena.
0: L'amo, qui tenia vessa de narir, va contestar:
3: jo l'enviaré escà, i aquest prest el farà sortir.
0: I diu:
3: ca? Vés a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però escà també va tenir catxassa i no es va moure. I l'amo se n'anà a trobar sa massa i li va dir:
3: massa, vés a pigar escà, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però sa massa tampoc es va moure. I l'amo, tot enfadat, se'n va anar en el foc i li diu:
3: foc! Vés a cremar sa massa, que sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: I que me'n direu, ell, es foc, tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
3: aigu, vés a apagar es foc, que es foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Ell, s'aigu, tampoc no es va moure, i l'amo se'n va a cercar el bou. El troba i li diu:
3: bou! Vés a veure s'aigu, que no vol anar a pagar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena!
0: I el bou també va tenir vessa qui no es podia borinar, i no hi va anar. I l'amo, apurat ja de tot, se dirigeix en el carnisser i li diu:
3: carnisser! Vés a escorxar el bou, que el bou no vol anar a veure saico, saico no vol anar a pagar el foc, i el foc no vol cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pegar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena!
0: I el carnisser va estar tot d'un apunt i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a veure s'aigua I s'aigua de veres a pagar es foc. I es foc de pressa a cremar sa massa. I sa massa corrents a pigascar. I escà com un coet se'n va sa vinya. I ja no hi va trobar escabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa!

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Xiqueta.
1: Lai.
2: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i en tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Ràdio Far, sa ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició de Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia, moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Coses per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: prendre algú que te demana algo o el que sigui, no? Vull dir que sí que és bastant ritual. I me plantejo a Barcelona com ho fas. Supos que feis altres rituals, no? Imagino.
1: Sí, però tenim un modus de vida, de ritme de vida molt concret també, o sigui.
0: Anar contra el ritme de la ciutat, sí. No? Una mica.
1: Una mica, sí.
0: crec que ho deixarem aquí. Gràcies, Marina i Sil, per aquesta estona. I molt, molt enriquidor recordar tot el que heu compartit. Important que com us ho recordi, no? De com hauria de ser sa vida, idealment. I res, estimades oients, gràcies per escoltar-nos una vegada més en aquest Residències, en la temporada, i seguim amb més capítols.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

present una nova càpsula d'art. Els orígens de la publicitat moderna. Un dels àmbits de l'activitat humana en què l'art ha exercit una influència notable és, sens dubte, el de la publicitat. Si bé avui Internet i la televisió són els principals vehicles de la publicitat comercial i dels mètodes de propaganda, durant gran part del segle XX ho va ser el cartell litogràfic nascut a la darreria del segle XIX. El cartell litogràfic és, de fet, una litografia realitzada amb fins publicitaris. Va ser al voltant de 1796 quan Alois Senefelder, un inventor alemany que nasqué el 1771 i morí el 1834, va inventar la tècnica litogràfica amb l'objectiu d'imprimir guions teatrals que ell mateix escrivia i per no dependre d'un mestre gravador com havia succeït fins llavors. Aquesta tècnica es basa en el rebuig entre substàncies hidròfiles i lipòfiles, és a dir, entre l'aigua i les substàncies grasses. L'artista dibuixa o pinta amb una tinta grassa damunt una planxa de pedra, d'aquí el seu nom, litos, pedra, grafe, dibuix. La pedra s'humiteja amb una solució de goma aràbiga i àcid nítric que repel la tinta de base grassa aplicada al rodet. Així, una vegada la pedra està humitejada, la tinta només queda retinguda a les zones dibuixades prèviament. La impressió resultant és un reflex simètric, com vist en un mirall del dibuix original. Ben aviat, Francisco de Goya, Theodor Géricault i Eugène Delacroix van descobrir les virtuts d'aquesta tècnica, en la qual Honoré Daumier, cap al 1830, va assolir una maestria absoluta com a instrument de denúncia del poder i de la hipocresia social i política. Després, han estat molts els artistes que l'han utilitzada, tant en el segle XIX, en el XX i en l'actualitat, ja que és expressivament molt eficaç. Des de la seva invenció, els artistes signen i numeren no només les litografies, sinó també els gravats. Això ha permès fer l'art accessible a un públic molt més ampli. Jules Charette, nascut el 1836 i mort el 1932, va ser un artista i impressor francès que va ser el primer en crear un missatge publicitari pròpiament dit, en la forma d'un cartell. Per aconseguir-ho, va combinar paraules i imatges en un format atractiu i econòmic en què anunciava les activitats dels cabarets, els casinos i d'altres espectacles del París de 1860. Eren cartells amb textos curts, clars i explícits, ja que anaven dirigits a una població sovint analfabeta. L'ús del color era tan fonamental que va arribar a incloure fins a 11 colors, i això implicava la confecció d'11 planxes litogràfiques, una per cada color. Des de Charette, la publicitat s'ha centrat més en la forma que en la informació. Amb ell també s'introdueix la sexualitat d'uns personatges sovint provocatius i alliberats, recurs del qual sovint avui se n'abusa. Però si algú és universalment conegut pels seus cartells litogràfics, és, sens dubte, Toulouse-Lautrec, nascut el 1864 i mort el 1901. Avui dia, els seus cartells de les divas de la nit parisenca, com Jean Abril o Yvette Gilbert, es venen per desenes de milers d'euros. Lautrec va saber innovar la tècnica litogràfica amb nous efectes com l'esquitxat i l'estergit, que és pintura aplicada en plantilla, que afegits a un enfoc fotogràfic de l'escena i al retrat psicològic dels seus personatges, fan dels seus cartells un document gràfic de primer ordre. En el nostre país trobem exemples

Les de cartelistes magnífics en l'àmbit de la publicitat comercial, la Setmana Santa, els toros, la República i la Guerra Civil. Alguns dels més destacats van ser Lorenzo Goñi, Marcelino de Unceta, Josep Morell, Rafael de Penagos o Josep Renau. Ramon Casas i els seus cartells per a Anís del Mono formen ja part de la nostra cultura visual i també de la dels joves cibernètics, que veuen d'aquestes mateixes fonts.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
2: Radio Far.

0: Pau Jaume es destaca com a fotògraf analògic i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar el meu projecte documental d'aquesta part del Dana, va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat i bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més d'instal·lació, pues, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint,
0: sempre que puc.
1: Llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final. Són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no?, que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no?, i parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
2: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records. La calcinera. Capítol 3. L'ofici de calciner. Muntar la volta. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: Per muntar la volta es feia un mur circular dins del forn d'uns 20 o 30 centímetres d'amplària, sense argamassa ni terra, i amb lleugeres separacions entre les pedres per deixar passar el fum i el foc entre elles. Es deixava la base central de l'olla sense cobrir i pujant a poc, cada filada tot augmentava l'amplària del mur. D'aquesta manera, la paret s'anava orientant cada vegada més cap a la part interior de l'olla fins que arribava a confluir fins a un mateix punt i, finalment, es tancava formant una falsa cúpula i una volta semiesfèrica a la part interior.
1: I perquè a Menorca, si alguna cosa mos identifica, és la cultura de la pedra. La pedra ha marcat la nostra identitat. I la tècnica de muntar un forn és, com ja l'hem vist abans, és crear un espai interior creant una falsa volta per aproximació de filades circulars de pedra. És a dir, és una obra d'enginyeria perquè allò no caigui. Requereix saber molt bé com s'han de col·locar les pedres per tal de que perquè allò no se desmoroni, en la dificultat de que s'ha de fer des de dins i després sortir per de fora. Jo sou equipar molt, i me'n poso aquestes fotos, de les quals me sent molt orgullós, que són les grans barraques que tenim a Menorca. Si alguna cosa mos identifica, són la monumentalitat de les construccions de pedra seca a Menorca, que són úniques en el Mediterrani. De fet, el procés de construcció d'aquesta falsa volta interior dintre del forn. S'anava omplint de rama, s'anava col·locant la pedra, s'anava omplint, s'anava col·locant, i quan ja quedaven les darreres, sortien i tancaven. I el resto li posaven reble, és a dir, pedra petita.
3: Sí. Dins, com la col·locàveu?
2: Sí, de 8 hi havia 6 metres, però ten en compte que després, quan són d'alt, nosaltres afegíem totes les coses que podíem. Sí, tu veies fora de calç acabat i semblava que és una barraca d'aquesta rodona de porcs i davall hi ha tot davall hi ha una part, però damunt, la quantitat més grossa de calç es feia a la banda de damunt, allà on tu paradaves i rellenaves la quantitat. La cúpula en si l'empraves per tenir puesto, per poder fer foc. Allà em dinaves foc. La quantitat grossa de calç se feia dalt. Les parets que posaves al voltant també de lo que és el puesto de foc també se feien calç, però la quantitat grossa de calç se feia dalt.
0: A mesura que l'interior del forn s'anava paredant de pedra calcària, Es col·locaven els feixos de branca a l'interior de l'olla, com una espècie de bastida. El forn es rematava amb una pedra escollida que venia a ser la representació simbòlica de Sant Vicenç, patró dels calciners. Una pedra que servia per assegurar que la volta no passés per ull durant la cocció.
2: Si se vas deixant ple de llenya, perquè allò te fa d'andàmio. A tu sempre fas feina dins, diguéssim. Sempre fas feina dins. Fins que no està tapat del tot, fins que no tens siglo tancat, tu sempre fas feina dins. I clar, tu vas omplint de llenya. Solien posar llenya més grosses, qualque rebacer, qualque pila de llenya, i allò te fa d'andàmio. Sempre procurant que la llenya aquesta no te feri separat, que, bueno, que si... que no te pugui, en un moment donat, un tros de tió no te pugui fer palanca i te pugui fer moure un còdol o te pugui desestabilitzar el que és la paret, no? Però la llenya, sí, i així ja estava ple. A l'hora de picar-li foc, tu tenies allò ple de llenya. Era el primer que se cremava. Bueno, hi havia gent que sí que tenia molt anomenada. Per exemple, la pedra que posaves dalt de tot, o sigui, el que feia de clau, la cúpula, a molta gent li deia Sant Llorenç. No sé per què, però molta gent li deia que li solien dur Sant Llorenç.
0: Una vegada tot muntat i aclarit, arribava el moment d'encendre el forn, la qual cosa es feia a través de la boca, una obertura a tall de terra de 40 centímetres d'amplària i 60 centímetres d'alçada, per on s'alimentava el foc durant la cocció. Es construïa amb dues pedres llargues lleugerament arquejades que recolzaven l'una amb l'altra. Aquesta reforçava amb pedres més petites, les claus de la boca, damunt les quals, a manera de triangles, posaven els lleons. Per damunt la boca es continuava paredant fins a tancar la volta.
1: Venia la feina una vegada tot col·locat, paredat, només se deixava una petita obertura per poder anar alimentant el forn, que és aquesta d'aquí, la boca, com li dèiem. Molt petitona.
2: I era pel puesto que s'alimentava. S'entrada aquesta era petitoneta, no podia ser molt grossa perquè si no hagués perdut molt tardor. Solia tenir 40 d'amplària per 50 o 60 d'alçada i era allà on s'alimentava. Era com una finestreta i d'allà s'alimentava.
3: I amb un garrot enfonyàveu la llenya...
2: Sí, sí, amb una... Bueno, una forca que li deien, sí, un altre deien la forca, era una varilla de ferro o de llenya, si tant volies, i era el que, o sigui, posava la rama bé de vora la finestreta aquesta, o la portalada, i amb allò l'empenyies cap a dins. Anava. I després, el que és la portalada, allà on se muntava, se deixava la finestra per alimentar, allà hi anaven unes pedres llargues, perquè, bueno, tot allò havia d'estar fort, que li deien els lleons. O sigui, i no tenia moltes més noms raros, no? La part que quedava, que tiraves tu la llenya dins, li deien el cendrer, perquè sempre era allà on se quedava la cendra, o sigui, era el baix del forn, diguéssim.
0: El forn s'havia de mantenir en ses dia i nit, per la qual cosa s'havien d'anar tirant feixos de llenya i branca constantment entre 12 i 15 dies. És a dir, que el forn havia d'estar vigilat les 24 hores del dia. En aquest procés de cocció, la pedra perdia un 45% del seu pes original. Per tant, per produir 2.000 quintars de calç, s'havien de mester 2.000 feixos de branca d'un parell de quintars i un total de 4.000 quintars de pedreny. És com acumular en una meitat del camp de futbol 2 metres en alçada de branca.
1: I després, una vegada feta sort, una vegada col·locada la falsa volta, antes de tancar-la, perquè després ja no hi havia manera d'entrar dins, ja havia de quedar tota la rama dipositada dins per poder-ho encendre. Venia la feina d'encendreu, venia la feina de coure el forn. I m'ho he dit que un forn coïa entre una setmana i 20 dies.
2: Bueno, els forns, bueno, dependia un poc de lo grosso o petits que eren, però entre 10 i 15 dies. Normalment els forns normals que hi havia amb tamanys així bastant iguals, uns 12 dies. Nosaltres solien tardar 14 sempre. A part que nosaltres empràvem pedres bastant grosses i que les costa més de coure, però nosaltres 15 dies, 14-15 dies solien emprar. Bueno, nosaltres solíem fer un forn cada any només. Clar, feia segons la demanda que tenies. Però el forn, una volta el havies cuit i el havies buidat, el podies tornar a muntar en aquell ja, o sigui, hauria pogut seguir Sí, el millor que era poder fer 6 forns en l'any. Sí, sí. Però nosaltres en fèiem una. Solíem procurar coure a la tardor, quasi a la tardor, després quan anava millor, o a la primavera. Si estiu fa molta calor i és més complicadet. I si hivern, si plou molt també, la llenya està banyada i sempre tardes més en coure, això. Però la primavera o la tardor, jo si podia ho feia la tardor. La tardor era l'època que anava millor.
1: I clar, havien d'estar les 24 hores allà vigilant, donant rama, contínuament. És per això que, en la terminologia, coincidim, que al costat d'un forn de calç sempre trobam un petit refugi, una barraca de calciner, una garita de calciner, que és un petit refugi fet de pedra seca, material més comú a Menorca, on poder refugiar-se sense deixar de vigilar el forn de calç.
2: Pues feien turnos, solien ser 4 normalment, i feien turnos de 4 hores o 6 hores, no, més de 4 poques vegades. 4 hores ja n'estaves de foc fins a l'embunyo, ja sé. Solien fer 4 hores. I a vegades entre dia menys, però normalment així tandes de 4 hores solien anar organitzant. Moltes vegades l'enseníem el fosquet. I en sol demà matí ja començaves a tirar la llenya, ja el que hi havia dins ja s'ho havia acabat tot. Allò ja havia agafat temperatura. Clar, allò anava bé perquè començar a agafar temperatura a poc, i per anar bé per tot igual. I una volta veigis que allò ja s'està consumint, pues li comences a tirar. O sigui, el truc és que allò no es pot refredar mai. O sigui, la temperatura, una volta la tens agafada, de ser constant. Pots anar més, però menys val més que no hi vagis. No, pues el primer que fas foc, aixuga-la a la pedra. O sigui, els primers dies, el que veus tu que fa un fum blanc, i que allò és humitat de la pedra i se'n va. I després se va enfeguent de la pedra, o sigui, va ser d'hores i hores i hores, i a partir de 800 graus, 900 graus, se va eliminant totes les altres impureses, tot el que pugui haver, clar. D'una pedra agafada d'un lloc, d'una pedra agafada de l'altra, la composició, malament nosaltres diguem que és pedra calista o pedra viva, la composició seva no és exactament la mateixa, o sigui, varia un poc, però això hi ha pedres que es formen. Meu, per exemple, quan feia 5 dies o 6 que anava de coure, allò feia una pesta de sofre que era impressionant. I després feia 2 dies d'allò i després allò ja, la sofre aquella ja havia desaparegut. I és un poc, o sigui, la pedra no té la mateixa composició i clar, és barata un poquet d'un lloc a l'altre.
0: I com es controlava la cocció? Mitjançant el fum que sortia per la boca i per les fumeres de la volta, i que durant el procés de cocció anava canviant de color fins que es donava el forn per lligat, és a dir, per cuit.
1: Una vegada que el forn arribava en el punt, això també m'agradava molt avui matí, quan ho han dit, perquè jo també els calciners m'ho explicaven, dic, per el color de la pedra i per el color del fum i per l'aroma del fum i tot, el mestre sabia quan arribava el moment d'aturar el procés i sellar es forn, el sellaven i el deixaven refredar. Una setmana, vas que el deixaven refredar.
2: Bueno, el forn tenia el que sortia de replà, era el forat que havia que deixaves un poc sense tapar, i es deien les fumeres. Per allà miraves que sortia flama de pertot, o sigui, tot al voltant del forn, que tot sortia, bueno, que la flama allò guaités. I després, més amunt, també li anaves fent forats i també vigilaves que la flama sortia pertot, que no se quedés cap lloc, cap racó, cap banda, que no, perquè si no sortia flama allà de fora, volia dir que no, que aquell tros no s'estava coguent, que el foc no hi arribava, vamos. Bueno, això és una cosa curiosa, perquè clar, quan tu tens el forn encès, quan ja fa, bueno, fins que no fa 5 o 6 dies, pues, l'únic que has de fer és vigilar que cogui bé i ara tu, paciència, i tira pambant. Després ja se començava a veure que la part de dalt es començava a estar tot vermell. O sigui, les pedres, les primeres, les sardors se'n va pregunt, clar, les primeres pedres que quedaven cuites eren les de dalt. I allò feia com un anell, i l'anell aquell vermell anava baixant per avall, per avall, per avall, per avall, per avall, per avall. Quan l'anell vermell aquell havia arribat, era les darreres pedres, ja estava cuit. I després hi havia una altra cosa. Mentre tu vas tirant llenya i li vas fotre en foc i això, sempre sol sortir un fum negre, que de fet, quan va a tope, s'alça una columna de fum negre. Era, se veia d'en fora, normalment. Clar, el moment que el forn està cuit, el fum aquest ja no hi és. O sigui, totes les impureses de la pedra s'han anat i ja surt un fum blanc i arriba aquí i en fa. I clar, amb aquestes dues coses saps que el forn està cuit. Quan ja tens el foc tot és vermell, tots els còdols fins baix de tot estan vermells, vol dir que ja estan tots cuits, i si més a més li fos foc a saco, ja li diria, avam que fa, i li tiraves molta llenya, més del normal, avam, i que feia, i el moment que tu li foties una carregada molt forta i veies que ja no feia fum, que ja no reaccionava més, ja estava cuit, ja es podia deixar. No, i per deixar de coure, l'únic que feien era tapar la boca, allà on te l'alimentaves, i el deixaves fer un dia, i s'aturava tot sol. I després ja podies partir a desmuntar.
3: Que li aturaves l'aire, diguéssim.
2: No? Sí, bueno, sí, el aturaves, que no refredaves tampoc molt ràpid, que ell, la cendra i el caliu que hi havia de dins, que havia quedat, pues, allò s'anava consumient, i ja està. I, de fet, després, en sol de mà, al cap de dos o tres dies, el que volies ja començaves a agafar sacals, perquè al final desmuntar-lo volia dir agafar sacals.
0: Per lligar el forn es tapava la boca amb una llosa plana i s'enfangava amb fang de calç i terra o sa olor. Es deixava passar dos o tres dies perquè el caliu acabés de cremar fins a apagar-se i la calç es refredàs. I llavors el mestre s'enfilava la volta i treia la clau de volta, amb la qual cosa s'enfonsava aquest sostre.
1: Després, el que feien era, el mestre s'enfilava d'altres forn, cercava la clau que tancava la falsa volta interior del forn, cercava la pedra que aguantava tota la volta i la feia anar cap endins. De manera que la falsa volta a dins del forn caia i se derrumbava, i quedava tot espaltre dins.

0: No, el puesto d'esforç ja estava fet. Sí. Allà s'havia fet, bueno, és precisament de la finca de Rafalet, quan allà, pues, en el seu moment, se va fer un forn. Sí, se va fer el típic clot en terra i el forn estava sempre ubicat allà. Sí, sempre es feia allà mateix. Sí, el forn sempre se muntava allà mateix, al mateix puesto. Perquè era un puesto que hi havia redossa, hi havia aigua a prop, estava... Bueno, van cercar una ubicació que es pogués fer i sempre el fèiem allà mateix.
1: Antigament s'extreia la calç per la bocada, la paret per on s'havia desmuntat el forn. S'empraven càvecs i senars per fer-ho i es venia en forma de calç viva, és a dir, sense hidratar. Se solia vendre en quintars o arrovers, que equival a una proporció de 10 quilos aproximadament. Els darrers calciners, però, s'estimaven més fer-ho d'una altra manera.
2: Bàsicament, després el que feien antigament era... anaven estreguent a mesura que ho anaven venguent. No ho buidaven, no. Anaven venint allà a Sant Caró i ho anaven venguent. Sí que els darrers calciners el que feien era buidar el forn i ja deixaven el material preparat per poder-lo comercialitzar.
0: Bueno, això després dependeix del que vulguis fer, però nosaltres el que feien era que l'emalsanaven. Deixes un puesto i el principal és que no tingués aire. Si el podies emalsanar d'un puesto, que estigués al buit, com aquest que diu. Perquè, clar, el moment que agafa aire ja se comença a fondre, ja se comença a volatilitzar i ja començàvem a perdre. Així que nosaltres el ficàvem dins plàstic, normalment, i fins que l'haguessin d'emprar per banyar-la o per fer torros o el que fos. Bueno, les madones velles era especialitat seva. Solien comprar torros i després ho feien elles, però bueno, nosaltres com que ho feien nosaltres, pues, nosaltres teníem una cuba que donava voltes, bueno, o amb un sinfín de dins que donava voltes per millorar un poc el procés. No, se trata d'anar a posar pedra i anar afegint aigua, i pues, l'aigua que ella se va agafa temperatura, o sigui, amb la reacció agafa temperatura i és el que fa que s'afongui. I clar, i després el passaven per un tamís, a fi de que si havia quedat qualque impuresa, qualque gra que no estava ben cuit o que no pogués passar, i el deixes a reposar els temps que vulguis. Els arquitectes diuen que si vols per estuc o fer coses d'aquestes, per construcció, pues, si està allà mig any, millor. Que sempre que tingui aigua damunt, i si sempre té aigua damunt i no s'aixuga mai, el millor tant és tenir 6 dies com 6 anys, és igual, no se fa malbé, aguanta. De fet, com més temps bé, com més temps està que està feta, més bona és. Si s'acaba de... Si hi ha una mica que no s'acull bé o el que sigui, encara s'acaba de fer. Sí. Bueno, dependeix de qui feien feina, però si eren jo i un altre, pues, m'ho estiràvem un mes muntant esforç. Sí, ben bé.
1: En aquest capítol de la calcinera hi han participat Antoni Camps i en Jordi Pons.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara m'ho xerrem pel desdibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronges. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronges i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitroclòrits, de nitroclòrits, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però t'hagueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. T'hagueren ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres t'hagueren descansar, supos. T'hagueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

un vent que susurrava. Alça el cap que som aquí. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I el Badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

ja s'esvaeix. Faig cirat per tu mateix, et cerques en els altres. I quan et veus t'amagues, no vas voler escoltar la veu de l'eco enamorada.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han espernit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de

0: marxat. I en joiós i enriolat espera que un nou enterrat vingui a fer-li companyia. Ja els veu tots esborronats, esma perduts i mig baldats, a punt de deixar la vida. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres i els homes de diners.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Mirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. Per un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginsburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginsburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició de Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe i, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Goats, Phoenix, grupo de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per
1: avui? A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista. Ha estat en grupos... Bé, que ho digui ell, Chastic Fart...
2: No se'n recorda.
1: Ha fet gospel també, o fa gospel. És un tot terreno, no? A mi esquerra també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
4: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil, però bueno, ho hem aconseguit. Ens xerren de la seva trajectòria, que és interessant, ens conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també ens conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia i ara ja sé, i vosaltres, si us escolteu el podcast, pues també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, a Maquetes, després d'un de quants intents, que va fer vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona Maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a Maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que m'acontéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir allà, després... collons.
2: Sí, vaig tenir
0: allà. No sabia aquesta.
2: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? Una mica de fer música en comunitat.
1: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va arratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
2: No, però ja 13, però sí.
1: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, eh? De bé, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també...
0: Crec que segueix igual, col·lega, així. Crec que segueix exactament igual.
2: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
2: Ah, ho has dit.
1: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, eh? La veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò, pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
0: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona, també. Vull dir, muntar un grup quan ets un xaval és una cosa que jo et recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses. No sé, me sembla jo.
1: Total.
2: Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també en Àngel has estat tocant en sa banda de mitjor, també, aquest tipus de coses.
2: No sí, no sé totes aquestes coses...
0: Però me sembla que no, no?
2: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
1: Claro, no. I mira, en Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
2: sí.
1: Home, és bombardí també i
2: saps què passa? Que també és piano, és com un instrument molt solitari.
1: Totalment solitari.
2: Necessit fer alguna cosa que
1: sí.
2: Que me pugui fer formar part d'alguna cosa, saps?
1: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobre ella.
2: Total, sí, sí.
1: T'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però... però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, de bé. Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'apès que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un pot de música en sèrio en grup, vaja.
0: Explica-me'ls com comença Berlat, explica-me'ls com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, quan començava en Berlat?
1: A veure, en Berlat... clar, en Jim i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. El 2014 o 2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent... bueno, aquesta és la història... clàssica per l'herència de Berlat. Un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir,

0: Mama he vist, mama he vist. Molt bona, molt bona. Cert de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començàvem amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començàvem a fer temes propis al començament o com era això?
1: Veu, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només feien versions. Versions de, jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes, no sé què més ara... A veure com vinguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses. Però bueno, el titular d'això és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se m'ho donava gaire bé, la veritat. Però bueno, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella? Éreu altres tres o ja hi havia bateria? O com?
1: Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel, vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? I llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
2: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
1: Exacte.
2: Va ser com, necessitàvem un bateria.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Pues res,
1: clar.
0: A descarregat-ho a la pop també i vinga.
2: Exacte.
1: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però bueno,
0: Miguel,
1: sí.
0: És d'aquí o és de Barna?
1: Ell és de Barna, sí. De família de València.
0: Vale, ok.
1: Però de Barna, sí. Sí, sí, sí.
0: Vale. Hòstia, mira, doncs, pensava sí. Que era.
1: Son pare tocava bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però, bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí, sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer Berlat.
0: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
1: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després, un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
0: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
1: Hòstia, és bona aquesta. Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca. Que...
0: Ah, a Barcelona, sí.
1: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup

0: aquell moment feia versions de rock. Llavors va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res. Vull dir, la bateria ja, sonava el sí, que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que... Davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc podrien, o en Miguel m'ho podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada. Sí.
1: No me'n record jo, sempre d'un bolo a Music Box...
0: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
1: Vale. Sí. Vale, veus, en Power Burkas era i vosaltres?
0: Ah, el mateix, sí.
1: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
0: Sí,
1: vam anar, vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells, vam els xavals que s'ha fet.
2: Sí. Hòstia, devíeu tornar
1: i en el
2: desesperats. Mil,
1: sí, sí, sí. Wow. Pues la meva impressió va ser que la gent vos va venir a veure vosaltres i en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, aquest xaval, sí, no sé. La meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
0: No.
2: No,
0: no. No,
1: no, no.
0: Clar, de fet, hi va haver...
1: Quin any deu ser això, sempre?
0: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
1: 2019.
0: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que van fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Van tenir un any...
1: Ah, vale.
0: Un any que en Joan Roger va tocar en Noltros i estava...
1: En Roger de Dàlia?
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo de tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
0: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
1: Vale,
0: en aquell
1: clar,
0: moment.
1: El seu... la seva imatge de marca. Vale.
0: Sí, no, amb en Joan ja ens coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de parlar.
1: És que me recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, mestre, sí, alguna cosa així. Me recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
0: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí.
1: Mm-hmm. Vale, sí, perquè eren tots temes propis allà, ja.
0: Exacte.
1: Mm-hmm. No? Sí.
0: Sí, i això, això sí que te pot donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, lots, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb Test Record perquè havíem de fer un concert ja. Tocava.
1: No, va estar xulo el concert aquell. Recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
0: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així. És el 2019-2020, precisament. Que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I, bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així. I...
1: Que sí, que fins ara no, fins ara l'he tingut callat, ara deixaran queixar un poc.
0: Això, per favor.
2: Clar, els inicis de...
1: Que el 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
2: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
0: Tal qual.
1: A on?
2: Sí, sí. A Saquelarre?
0: Sí. Sí, sí. Hòstia. Mos havíem apuntat a un concurs de bandes.
1: Hòstia, vale. Sí, sí.
2: Descranc, pot ser? No,
0: jo
2: no
0: crec que era Descranc. Me penso que sí.
2: Pot ser.
1: Hòstia.
2: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar. O sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació. I jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot i allà me vaig quedar. Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps?
1: Sí. Eres divendres o dissabte que us van confinar?
2: No record, però...
1: Dissabte m'ho has acompanyat. Dissabte migdia, el perro, i va dir tothom tancat.
2: Sí, sí, sí.
1: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Sabó i amb en Toni. I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o algo, tio, i morirem tots, saps? Sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell fin de.
2: Sí.
1: Bueno, yeah. Però no feia aquest bolo, però us poseu a gravar, llavors, o fer alguna coseta més, o com és? Com se coda?
2: Sí, jo crec que en aquell moment...
0: La pandèmia vam aprofitar per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí ens vam presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos en la zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquesta semifinal...
2: I encara la gent estava asseguda i tal.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
0: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Sona Nou i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havíem tret la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar ser guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anat.
1: Bueno, pues, aquí ja sou la formació que sou ara, diguéssim, no?
2: Sí.
0: Sou mateix.
1: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que anava cada any, o almenys una vegada hi anava cada any, i cada vegada
2: cada any. Jo, des de que he entrat, no he fallat mai.
0: Mos tenen apadrinadíssims, vaja.
1: Sí, bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arribo en els visos, perquè tinc cosa, però estava a rebentar. O sigui, estava molt, molt xulo. Sí,
0: enguany va ser bastant xulo, sí, el de convindria i tot això.
1: Sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editeu res en físic, no. Fins ara que tenim, no, el flamant vinil de Berlat. Bueno, contem-me com ha anat a Sabora.
2: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret dos, tres temes com a molt, no me'n record,
0: tal qual.
2: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant Bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es ve que van començar una mica en plan algun senzill. No sé si van treure Forana. O sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
0: Cal Dimoni.
2: Cal Dimoni, veus?
0: Sí.
2: I, bueno, van passar hores allà mirant com, no? Totes les pistes que gravàvem i tot. I, bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragar amb patates, la veritat.
0: Sí. Bueno, ja en sabies més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant sa moto.
1: I, bueno, aquí, sí, clar, tot... Digues, perdona.
2: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
1: Ja.
2: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també allà a Camp Moi, que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
0: Tal qual.
1: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàveu amb un estil, després quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
2: A veure, jo crec que o sigui, sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
1: El doble de teclistes, llavors.
2: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
1: Ara.
2: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències, jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien, i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves, i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
0: Total.
1: Però, bueno, sí, però entre voltos. Bueno, seguiu gravant temes, feis algunes actuacions en directe, i arribam en aquest disc, que com es titula el disc vostre? Que no...
0: Vinga, es pronuncia Pareidolia, vale?
1: Joder, manxo. Com sou? Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor, que just sé això, no? De cotxiller. Què vol dir això, va?
0: Vale, a veure, una pareidolia és... en castellà és pareidolia. Pareidolia, ah, crec que... Però ho vam demanar a un... erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havien de pronunciar pareidolia, vale? Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea, en realitat, i és l'efecte que produeix quan veus a una forma, veus una imatge que no és real, per exemple. Ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, vale? Sí, estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
1: Vale,
0: o, ok. Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra, pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que deus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. Alguna cosa seria
1: fantàstic,
0: una cosa així.
1: Fantàstic. Bona paraula xula. I ja que som, us faig l'altra pregunta. Us heu d'anar per com us definiu musicalment, i us faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, esto què és? A veure.
0: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? Nosaltres, a veure, el que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit pareidolia perquè és el que significa no sé què, desnúvol... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre, i érem quatre esquerrans, tots quatre. I, sí. I vam dir, vinga, va, posam esquerra, i ho vam posar a traduir, i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma, i la paraula traduïda en l'idioma que mos faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial...
1: Àfrica. Ok.
0: Sí, allà posava Ferlat, i has vist quina pronunciació són?
1: Brutal.
0: Ni brutal, els comentaristes, tio, de TV3.
2: No, totalment colonial.
1: Brutal.
0: I això, i van trobar Ferlat i van dir, aquesta és nostra, vinga. I a més
1: molt
0: tenia...
1: xulo, molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio, mira, no tenia ni idea.
0: El problema, ara jo t'explico el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
2: Passa inversa, no?
0: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així, no ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
1: Hòstia!
0: O irse.
1: Hòstia, deixar, guanya capes i guanya poesia, això cada vegada. Eh?
0: Ah, exacte.
2: Sí.
0: Això mateix.
1: Hòstia puta, però, tia,
0: parlat vindria a ser el passat del verb leave, deixat.
2: Els deixats.
0: Som els deixats, és el mateix.
2: Los dejados.
1: Los dejados. Hòstia, molt bé, hòstia. M'encanta aquesta situació. No tenia ni idea. Ja,
0: el
1: ara
0: més
1: ja
0: important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està, vale?
2: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, que volia dir. Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, pareidolia tampoc sé què vol dir. M'ho vaig posar a la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
1: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant i una...
2: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... quasi bueno, totes les bateries.
1: Les aquestes coses, sí, sí, sí.
2: Sí, les bateries n'hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
1: Hombre, aquests moques.
2: Aquests moques,
1: bons,
2: sí.
1: Bons col·legues són aquests, sí, sí, que se'n van morir l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
0: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí, sí, més o manco una setmana, i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca i, vale. I per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de si tenen els nostres telèfons ens hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
1: també,
0: de fer
1: també
0: el merchandising
1: per això.
0: Però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant a Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
1: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc. Que ja vull el meu vinil, clar que sí. Anda, que no. I això, pues això, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer. I
0: això.
1: No només escolteu a Spotify aquestes coses, que això no dona una merda. Així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos de gent guai.
0: Exacte.
1: A part dels discos, se m'ha agradat demanar a vos per aquest estiu, vau fer aquesta cançó que em vindria, que m'agradaria que m'enxerreixeu una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però esto què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que em vindria.
2: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer. Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem el mateix discurs, tal vegada, o això. O que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, és la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de això, no? I...
1: Sí.
2: I bueno, suposo que per això vam pensar també... És a dir, va sortir una mica de Nana i jo i després vam convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es veu que teníem també altres persones i grups que vam pensar que podrien entrar dins el joc, però es veu que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar el relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
2: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno... Sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que el famós algoritme nostre i de tothom, jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure l'àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però... Ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
1: Deies que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
2: Sempre, sí, sempre n'hi ha alguns, no?
1: Sí, no?
0: Supos que sí. No, no ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
1: No val gaire la pena, tio. Aquí, sí,
2: no, no.
0: Sí.
1: És qui digui que de les coses dolentes que tens, pues, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
0: Sí, jo bueno, que sí, sé,
1: sempre,
0: evident.
1: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
0: Sí,
1: de
0: sempre, te pots, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que l'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues, igual no ho vol entendre, no?
1: Sí, viu un altre planeta.
2: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia de tots els colors i de tot, vull dir que jo m'haig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat alguna cosa que està allà, saps?
1: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta renou i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anem acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts, que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre, em sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no? Algo vas dir?
0: Engafats.
1: No sé com... Ja, tio. Ja,
0: sí.
1: Què va passar a la Casa Menorca? A la Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
0: I doncs va ploure, sí. Havíem de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada com ens tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que
1: sí,
0: va fer
1: tio,
0: que
1: sapigués
0: més greu. I, bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però, evidentment, fa sac greu, sí. De totes formes, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
1: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No mos quedem amb
2: els dolents. Quin ha estat el millor concert, eh?
0: Uf, difícil, eh?
2: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala,
0: sí.
2: Molen,
0: sí,
2: saps?
0: Sí, se mos donen bastant
2: Vol,
0: bé.
2: Els de Rat, els de Rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no?
0: Sí.
2: Perquè sents un poc escaliu, sí, de sa gent i... Bueno.
0: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els desclaustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer Taronejant, Antònia Font, també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i va ser guapo. Sí.
1: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
2: sí,
1: però no ho vull dir.
2: Sí, sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha. Estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... no sé si era un cine, va dir...
0: Sí,
2: no?
0: Jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
2: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre...
0: Sí, crec que és dia 20.
2: De desembre.
1: 20 de desembre.
2: I després, l'altra setmana, estarem a Music Box, dia 27, compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
0: Espectacular.
2: I que vos recomano molt que vingueu a veure, perquè serà guai.
0: Superbona
2: Nadal,
0: gent,
2: no sé,
0: sí,
2: què.
0: Exacte, a més per Nadal.
2: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal, perquè segur que estarà guai, saps?
1: Algo més farem, sí. Per a Music Box vindré. A Mallorca no, que té bolo, però a Music Box sí que estarà d'allà fent show. I res, Berlà, pues res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
0: No,
1: i molta
0: bé.
1: Sort amb el disc i molta sort en tot, tios, que tot lo bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè faig molta feina i ja que vos han de passar coses bones.
2: Va, com a mínim que no plogui.
0: Exacte.
1: Eso.
0: Pedro, gràcies a tu.
1: Les gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Gràcies. Gràcies. Podem escoltant una mica més de Merci. De parlat i fins a propera. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Vinga.

Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008. Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites que habitaven

hàbitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el mitjor de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara mos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salord, son pare de Salord, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espant, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòrits, d'un nitoclòrits, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren la vespre, almenys eren la tres, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: I jo els apuntava per barques, aquí. Hi havia una cortina així, si ja està així, llavors així, i darrere la cortina. Barques, moltes. També vaig anar a Mibo a despatxar. La primera, quan van obrir Mibo, la primera botiguera vaig ser jo. Vaig anar a Cala Caldana amb una sa cosina que anàvem a Cala Caldana a una botiga que tenia.
2: Bueno, jo havia estudiat comptabilitat i un hotel de Sant Tomàs me va oferir el puesto de comptable. És a dir, fins a no sé quina edat, 17 o 18, vaig fer de sabater i després, un quants anys no gaire, de tallador, també relacionat amb el calçat, no? De tallador de pell. I estudiava, mentrestant. No m'agradava anar a escola, però sí que em vaig donar compte de que, bueno, que hi havia que espavilar-se per sortir.